0: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Jo no estimo la por, ni la vull per a demà, no la vull per avui, ni tampoc

estimo el meu cant, perquè sé que han callat tantes boques, tants clams, diguin la veritat.

Blanca de cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre. I molts

s'escampa per l'illa com foc des de l'oest com una pesta.

0: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

Ets la sort, sort de qui malgasta. Ets la dona de les dones. Ets la veu de les femelles. Ets la nineta de les nines. Ets la pau de la impaciència. Ets la mare de les mares. Ets el mar de la sapiència. Ets la queixa de les queixes. Ets oferta, mai no et queixes. Ets la queixa de les queixes. Ets oferta, mai no et queixes.

S'ha instal·lat als caps de la gent, som majoria. I els governs de cada nació recomanen austeritat, ja ningú fia. Després de tanta

amb una llufa. Els que ho podien denunciar tots han callat. La reacció del poble, mala bufa. La gravetat d'aquest silenci general és que així s'involuciona, es va enrere. S'ha de capgirar aquesta escala temporal. Però si no es vol, germà, no hi ha manera.

t'ha de quadrar i conèixer, netejar-te val la pena. Idees ja n'hi ha, però ai las, si l'ecologia i l'esperit són minoria, política és sinònim de fracàs. Per això sí, massa!

Dignó la docilitat domesticada. Prefereixo anar a poc, que per no res suar la cansalada. Que vivim més que abans, és cert, perquè és un fet, però l'important és com i per sobreviure. Robar, presó, robar, pot ser distret. L'estimada vida, plorar i riure. Tant de bo que aquesta...

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Merci.

divendres al vespre. Fa 20 minuts que estem atrapats al cotxe. I com nosaltres, infinites files de llums vermells, frisant per canviar-se inútilment de carril. Quantes converses avorrides.

aquí dins ningú diu res. I és millor així. Saps que tens un amic quan el silenci no pesa.

0: Radio Arels, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: Escolteu Radio Arels.
2: A Vilallonga de la Salanca, 95. Your home

Potser algun dia creixerem a la claror del gran amor que ens falta. Potser. Potser algun dia oblidarem el matí fosc d'ahir, la nit malalta.

Potser. Potser algun dia ens enriurem d'aquesta mort tan curt que el temps es menja. Potser. Potser algun dia ens enriurem de fer l'amor de dilluns a diumenge.

Potser algun dia escardarem el nostre gruixut mur d'estupidesa. Potser algun dia trobarem la clau de volta de tanta ceguesa.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Bon dia. Ahir hi havia núvols sobre els nostres caps que han regat els nostres horts i, curiosament, era molt localitzat al Pirineu Català i Andorra. Per avui és una altra configuració. Torna el sol amb la plana, una tramuntana moderada que afluixa amb el pas de les hores. El cel és serè i els núvols són alts. El termòmetre pujarà fins a 19 a Formiguera i Bolquera, 20 a Er, 22 a Fiors, 25 als Masos, 26 a Ia, 27 a Terats i Sant Llorenç de la Salanca, 22 a Polies, 25 a Morillàs i 22 a Cortsaví. Demà tornarà la pluja. Avui és Sant Kevin i Santa Clotilde, la reina dels francs. Aquest any no participa Roland Garros. Rafael Nadal fa 40 anys. És el Dia Mundial de la Bicicleta i podreu passejar a bicicleta tot i que estem sota un anticicló.
4: Radio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.
5: Una hora 100% en català.
6: Radio Arrels.
7: Hi ha una planta al capdavall que aguanta un bacteri que vol anar pujant. Hi ha una

El corrent d'un riu avança, és una força bruta que mai no descansa. Un àngel exterminador, un foll devorador amb una immensa panxa. No cal que hi busqueu refugi, no hi ha escapatòria perquè a tots alcança. És un moviment orgànic i transoceànic que per tots s'escampa.

ha passat mai més pel seu carreró. Quan surt al vespre sola a passejar, quan el sol s'amaga darrere l'horitzó i flirteja amb la lluna fent el sopar.

0: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
1: Qui perd la llengua, perd la identitat. El 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules. Per exemple, pel que fa a la gastronomia, en català ja podem dir, i era hora que siguin oficials, sushi, el plat japonès de pell i d'arròs, el wok, la paella per fregir més ràpidament, el falafel, les boletes de cigró, el tofu, la mozzarella, la búfala, mais també el fromatge suís gruyère, amb un Y, com en francès. Com en francès també ha entrat la castanya confitada, el marron glacé, el muslí, que mengeu al matí per esmorzar, el cappuccino, amb TX, evidentment, la clara, la cervesa amb llimona, ha entrat al diccionari. I dos elements gastronòmics dels Balears que ens demanem com és que encara rempàs del diccionari: pomada, la beguda menorquina feta amb ginebra i llimona, i es frit, el plat mallorquí més tradicional.
0: La Yepisada.

0: Ara, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
1: Radio Arels, a Salses, 95.
2: Ràdio
3: Arels. Ràdio
2: Arels.
4: Ràdio Arels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
5: Bon dia, és dimecres 3 de juny i escolteu Ràdio Arrels. La Cambra del Comerç i de la Indústria llença un pla amb 6 eixos per dinamitzar el comerç local a Catalunya Nord. L'entitat vol enfortir la salut dels més de 6.000 comerços locals del departament i fomentar l'obertura de nous establiments. Entre les mesures, la Cambra pretén oferir als comerciants la possibilitat de mutualitzar alguns serveis o compres i té previst obrir un espai al centre de Perpinyà per fer de punt de trobada de comerciants i un lloc de formació i d'intercanvi. Canviem de tema perquè el partit UIOPI català ha aixecat polèmica perquè es va reunir ahir amb membres de la direcció del partit xenòfob Aliança Catalana. La reunió d'ahir l'han comunicat des del partit d'extrema dreta, que explica que van venir a Perpinyà per demanar-los una valoració de com està el catalanisme a Catalunya Nord. UIOP i Catalan està abanderant aquests dies la lluita contra la consulta pel nom del departament, perquè no inclou l'opció PI Catalan. Una possibilitat que, segons les persones vinculades a la consulta, es va eliminar des de l'inici perquè es va considerar que l'estat francès no l'acceptaria. Al sud creixen les polèmiques per la visita del Papa de Roma a Barcelona. El pontífex va anirar a la torre més alta de la Sagrada Família en un acte que ha generat polèmica en les darreres hores perquè en principi havia de ser només en castellà. Alguns feligresos i gran part dels partits polítics catalans han demanat al bisbe de Roma que s'adreci, si més no una part, en català, cosa que a aquesta hora sembla que el Vaticà ha aprovat. Més enllà dels aspectes lingüístics, alguns col·lectius laics minoritaris han organitzat una manifestació contra la visita del Papa a Barcelona. La visita té el suport explícit dels governs socialistes de la ciutat i de Catalunya. Segons la Conferència Episcopal, Catalunya haurà de pagar 5 milions d'euros per la visita del pontífex que assumiran diferents organismes catalans. En cultura, la Casa de l'Aigua del Voló prepara la temporada d'estiu lluint el certificat de destinació d'excel·lència que va rebre ara fa uns mesos. Timote Costal és treballador de l'oficina de turisme del Vallespí.
6: Realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades a recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I en aquest cas, el label Destinació d'Excel·lència mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt serioses, que tenim un projecte concret.
5: I anem ara cap a Perpinyà perquè Jaquí Surjus Colet ha estat reelegida com a directora del Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà per unanimitat. I acabem amb el bloc cultural explicant-vos que el violoncel de Pau Casals es podrà sentir en els propers anys en directe. La Fundació Pau Casals va decidir que accediria a aquest instrument al guanyador de la Queen Elizabeth Competition, un dels certàmens de música clàssica més importants del món. En una gala celebrada a Bèlgica aquesta setmana, l'italià Ettore Pagano ha estat el guanyador i, per tant, podrà tenir aquest instrument durant els propers anys. I ara, el temps.
7: Bon dia. Ahir hi havia núvols sobre els nostres caps que han regat els nostres horts i, curiosament, era molt localitzat al Pirineu Català i Andorra. Per avui és una altra configuració, torna el sol amb ala plana, una tramuntana moderada que afluixa amb el pas de les hores. El cel és serè i els núvols són alts. El termòmetre pujarà fins a 19 a Formiguera i Bolquera, 20 a Er, 22 a Fiors, 25 als Masos, 26 a Ia, 27 a Terrat i Sant Llorenç de la Salanca, 22 a Polies, 25 a Morillàs i 22 a Cortsaví. Demà tornarà la pluja. Avui és Sant Kevin i Santa Clotilde, la reina dels francs. Aquest any no participa Roland Garros. Rafael Nadal fa 40 anys. És el Dia Mundial de la Bicicleta i podreu passejar a bicicleta tot i que estem sota un anticicló.
1: Radio Arrels, el Soler, 95.
4: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels.
4: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: La Casa de l'Aigua del Voló ha rebut el reconeixement de destinació d'excel·lència, un reconeixement doncs, que ha rebut ara fa unes setmanes i volem comentar què és aquest reconeixement i aprofitar per parlar d'aquesta Casa de l'Aigua del Voló. Per això tenim amb nosaltres el Timoteo Costal, que és de l'Oficina de Turisme del Vallespí. Timoteo, bon dia.
6: Sí, bon dia.
5: Primer de tot, explica'ns una mica què és la Casa de l'Aigua del Voló.
6: La Casa de l'Aigua i de la Mediterrània, o que es diu la MEM, a més endurut de la Mediterrània, és en realitat un museu d'interpretació situat al mateix lloc de l'Oficina de Turisme del Voló. I la Casa de l'Aigua és un actor clau en la sensibilització al voltant de l'aigua, inaugurada als finals de 2028 al Voló. I la Casa de l'Aigua i de la Mediterrània s'imposa com un espai imprescindible de sensibilització sobre la preservació dels recursos hídrics a escala del departament dels Pirineus Orientals. I cada any prop de 5.000 visitants i descobreixen exposicions interactives, tallers pedagògics i conferències, i impulsada per una arquitectura atrevida assenyalada per Philippe Dubuisson, la Casa de l'Aigua fa accessibles a tothom els reptes planetaris relacionats amb la salvaguarda d'aquests recurs vital i alhora que posa en valor el patrimoni històric del Voló, marcat per una tradició termal i una relació estreta amb l'aigua.
5: He dit que han donat aquest reconeixement com a destinació d'excel·lència en aquesta Casa de l'Aigua. Què han valorat per donar aquest reconeixement, aquest premi?
6: Que en realitat, per explicar una mica què és el reconeixement de destinació d'excel·lència, si puc fer una presentació.
5: Sí.
6: Que és una distinció nacional que reconeix el compromís constant de l'estructura amb una acollida de qualitat, una experiència de visita cuidada i una gestió sostenible integrada en totes les seves accions. I per això, la voluntat d'obtenir el label Destinació d'Excel·lència respon al desig de garantir i valoritzar aquests compromisos davant dels visitants i dels professionals del sector. I el label Destinació d'Excel·lència es basa en un referencial que agrupa criteris als quals cal complir per obtenir la marca. I gràcies al treball col·lectiu dut a terme dels tècnics i dels càrrecs electes, la Casa de l'Aigua ha obtingut el distintiu Destinació d'Excel·lència al desembre de 2025. I aquest distintiu estatal reconeix els professionals del turisme compromesos amb una política de qualitat, de corresponsabilitat i d'inclusivitat, i acredita especialment l'excel·lència de l'acollida dels serveis i de la gestió sostenible de l'estructura i aquest reconeixement oficial per part de l'Estat a través de l'Agència Atout France a nivell nacional i permet també reforçar-ne la visibilitat i l'atractiu al territori.
5: Ara ja fa uns mesos que vau tenir aquest reconeixement, aquest distintiu.
6: Sí.
5: Ha canviat alguna cosa en el dia a dia? Heu notat algun canvi des que hi ha aquest distintiu? O és més una cosa que pots posar a més, diguem, el fet de tenir això?
6: No, realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades a recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I aquest nou ram s'articula al voltant de diverses missions, posar en valor les iniciatives locals i regionals, destacant les innovacions de les empreses i les col·lectivitats en la preservació, reutilització i gestió de l'aigua a escala transfronterar i federar els actors i habitants dels Pirineus Orientals i de la conca mediterrània al voltant de trobades, seminaris i intercanvis sobre solucions sostenibles. I també crear un espai d'immersió, experimentació que combini museografia moderna, immersió sensorial i promoció dels oficis i formacions vinculats a l'aigua. I en aquest cas, el label Destinació d'Excel·lència pot jugar un rol de... és creïble, una marca que mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt serioses, que tenim un projecte concret.
5: Queda clar. Ara arriba l'estiu, què hi ha previst? Què podrà veure la gent que vingui a la Casa de l'Aigua els propers mesos?
6: Però durant l'estiu tenim el museu, com és tot l'any, però també tenim els mesos de juliol i d'agost visites guiades per descobrir com les professionals de la Casa de l'Aigua, com funciona l'aigua en el món, però també en el territori del Boló, i també per saber una mica més sobre les termes, l'aigua, d'on és, com funciona tot, i també perquè l'estiu aquí, en les Pirineus Orientals, és molt important. Fa 3 anys que tenim unes restriccions d'aigua. Aquest any és millor perquè tenim un temps molt millor, però és un subjecte molt difícil i tenim que saber a la gent que tenim que cuidar molt aquest aigua i és el rol també de la Casa de l'Aigua. És explicar tot això.
5: Doncs ho podrem trobar durant l'estiu a la Casa de l'Aigua i del Mediterrani del Boló. Ho hem estat comentant amb el Timoteo Costal. Moltes gràcies per atendre'ns.
6: D'ares, amb plaer.
1: Radio Arrels, a Punteià, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 3 de juny del 1951 neix Miquel Vendrell i Llambrich, conegut com a Miquel del Roig. Aquesta denominació vindria del seu avi Pèl Roig, a qui li deien per aquest motiu Roig, i es va transmetre de generació en generació. Fill de l'Ametlla del Mar, és un cantant de les Terres de l'Ebre. Va aprendre a tocar la guitarra als 17 anys, formant part del grup nou inspirat en els Beatles. Uns anys més tard va incorporar-se a diverses orquestres que actuaven sobretot als estius. Finalment, Miquel del Roig va dedicar-se a actuar en solitari i especialitzar-se en interpretar cançons populars, temes propis i altres de contemporanis versionats al català, el que li ha valgut el sobrenom de Canta-ho tot. Escoltem ara La farola, la farola. La...

0: fins aquí la farola del Miquel del Roig.
1: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
2: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Radio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. 1991, Radio Arrels ha arribat al seu desè aniversari i la seva presència en el panorama radiofònic del país ja és incontestable. Aquell any, el Premi d'Honor Jaume I es dona a una figura important dels Països Catalans, l'escriptor Joan Fuster, i el Premi Entitats a aquesta ràdio.
3: A la ciutat de Barcelona, el dia 1 d'octubre de 1991, a la seu de la Fundació Jaume I, s'ha reunit el jurat que ha d'atorgar els Premis d'Honor Jaume I i els Premis Jaume I d'Actuació Cívica Catalana. Premi Entitats. Per la seva contribució a la difícil recuperació lingüística i cultural de la Catalunya Nord, així com a la cohesió social catalana d'aquella zona, tasques que desenvolupa en diferents àmbits, en el de l'educació, creant escoles maternals i donant suport i coordinació a les escoles catalanes per tal d'assegurar-ne l'existència i l'expansió, en l'organització de concursos escolars i altres activitats, en la de promoció cultural amb la creació de Ràdio Arrels, l'establiment d'un servei telemàtic, la formació de professionals dels mitjans audiovisuals i altres iniciatives destinades a formar i expansionar allà i aquí un espai comunicatiu català, l'Associació Cultural Arrels de Perpinyà, el Rosselló.
4: Excel·lentíssim alcalde de l'Estat de Barcelona, digníssimes autoritats, em plau, en nom de l'Associació Arrels, agrair tot primer al jurat i la Fundació Jaume I per l'honor que se'ns fa en atorgar-nos aquest premi. A Catalunya Nord, a les terres del català llengua dels avis, demostrem que és possible tornar la llengua als nets i als fills. És el treball de l'Escola Arrels. A Catalunya Nord, a les terres del català folcloritzat, demostrem que és possible comunicar, informar, divertir també, conscientitzar joves i menys joves, retrobar la seva dignitat. És la tasca diària de Ràdio Arrels. A Catalunya Nord, a les terres del català llengua de segona, demostrarem que ho pot ser de futur. Eina privilegiada per comunicar i lligar caps per damunt d'una frontera que s'esborra cada dia. Serà l'objectiu del Minitel català, el servidor Arrels Telemàtica, que entrarà precisament en funcionament aquest mes entrant. Tant de bo aquest premi pugui també contribuir a millorar el coneixement d'una terra plena de realitats contradictòries, però on cada dia som més la gent i treballem perquè Catalunya Nord no esdevingui la reserva d'indis dels Països Catalans. Moltes gràcies.
2: 1991. Aquests són moments de l'acte de concessió del Premi d'Honor Jaume I d'Entitats a Ràdio Arrels. Era el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Una precisió pels més joves, Pere Manzanares, president de l'Associació Arrels, anunciava en aquell moment la creació del Minitel català. El Minitel va ser un servei telemàtic considerat un dels predecessors de l'internet actual.

0: Queda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Bon dia. Ahir hi havia núvols sobre els nostres caps que han regat els nostres horts i, curiosament, era molt localitzat al Pirineu Català i Andorra. Per avui és una altra configuració. Torna el sol amb la plana, una tramuntana moderada que afluixa amb el pas de les hores. El cel és serè i els núvols són alts. El termòmetre pujarà fins a 19 a Formiguera i Bolquera, 20 a Er, 22 a Fiors, 25 als Masos, 26 a Ia, 27 a Terrats i Sant Llorenç de la Salanca, 22 a Polies, 25 a Morillàs i 22 a Cortsaví. Demà tornarà la pluja. Avui és Sant Kevin i Santa Clotilde, la reina dels francs. Aquest any no participa Roland Garros, Rafael Nadal, fa 40 anys. És el Dia Mundial de la Bicicleta i podreu passejar a bicicleta, tot i que estem sota un anticicló.
4: Radio Arrels, a Elna, 95.
5: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
6: A Ràdio Arrels estem fent un repàs de la història de la música tradicional de Catalunya Nord amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia als dos.
7: Salut.
8: Bon dia.
6: Hem estat parlant d'instruments, però ara també volem parlar del que és la cobla, i avui és una mica el primer tema que ens porteu.
9: Sí, sí, sí, llavors, allò, els instruments i els músics, i com toquen els músics, en fi. Bé, cobla és senzillament el conjunt. Si agafem, si marxem des del principi, doncs us parlarem primer de la cobla de juglars, és a dir, de la cobla de la gent que feia ballar. I no debades, els músics de cobla a Catalunya Nord fins als anys 70, i encara hi ha algú que ho pot dir, els músics de cobla eren anomenats juglars de la manera més normal i corrent. Doncs bé, alors, cobles de juglars són particularment músics d'instruments alts, no només, perquè com a músics sabien tocar de diversos instruments, tant alts com baixos, però el que ens interessa a nosaltres és més aviat tot l'aspecte d'instruments alts. Doncs els instruments que us hem anat presentant en aquestes emissions, flabiol i tamborí, cornemusa i oboès. I doncs bé, la formació la més, diguem-ne, el nucli de la formació vindria a ser flabiol i tamborí o flabiol i percussió i cornemusa, o fins i tot podríem agafar-ho d'una altra manera, perquè nosaltres ens va bé contemplar-ho d'aquesta manera, però al capdavall, en aquestes circumstàncies, els músics s'adapten als músics que es poden trobar en el mateix lloc, que s'ajunten. Però en tot cas, diguem-ne que la teoria vol que sigui qui toqui la melodia, una percussió i fins i tot una harmonia. Doncs podríem tenir, és un exemple, cornemusa. L'harmonia, els bordons que aguanten un acord, el grai que toca la melodia però que no la pot articular perquè és la cornemusa, vaja. Doncs és el so, l'alè continu. És aquí que el flabiol i tamborí, per exemple, o bé un oboè i una percussió, o potser senzillament una percussió, ve aquí per subratllar el ritme, el paper de la percussió, o el flabiol, que també pot articular la melodia, i ja ens fa un orquestra complet, amb el bordó que fa de baix continu, i amb això ja n'hi ha prou per poder ballar. I de fet, els documents més antics que tenim de l'edat mitjana, alors, evidentment la precisió organològica no és tan evident com el que us acabi de descriure. Trobem, per exemple, en una ressenya d'un judici que hi va haver després d'una baralla durant unes festes de Carnestoltes, on hi havia un gratlle i un tamó. És a dir, un gratlle, vés a saber si això designa un oboe o una cornemusa, i un tamó, és a dir, una percussió. Però amb dos músics ja n'hi havia prou per fer gresca. I a tal punt que això va acabar a punts.
0: Aquestes cobles, com deia el Pere, hi pot haver dues persones. Pugem, ara parlem del segle fins al segle XVIII, pujarem fins a 4-5 músics com a màxim. És a dir, sempre Flavio el tamborí, cornemusa i doncs 2, 3, 4 oboes. Això varia en funció de les cobles, en funció dels anys també. En paral·lel tindrem els que jo anomenaré xirimiaires, que podrien també ser els ministrils, que seria aquí els músics oficials. Ells toquen pels cònsuls, per exemple, són jugats pels cònsuls, per tot el que és manifestacions oficials. Aquí no hi ha cornemusa. Aquí són, el que tenim per Perpinyà, per exemple, són 3 oboes catalans i un baix. Vet aquí. És tot, doncs, 4 músics completament oficials. Són aquests mateixos 4 músics que, un cop acabat això dels consuls, es van a treure la roba, es van a canviar, i van agafar una cornemusa, una prima, un flabiol, i van a fer un ball. Això es veu, es segueix molt bé a casa nostra amb una família que es deien els de la Tei Sagau, que era una família que, de pagesos de Baó, que arriben a Perpinyà en 1520, més o menys, i es poden seguir fins a 1800 en gros, totes generacions, amb una part de la família que marxarà a Barcelona, per a tocar a una catedral de Barcelona, una altra que acabarà impressor real al Portugal, una bogeria, aquesta gent és una bogeria. I a cada generació s'arriba a seguir a la vegada com toquen per les sortides consulars amb certs instruments i com toquen després dins les cobles de juglars, que deien cobles, tot senzillament, a altres moments. Això fins al segle XVIII.
6: Avui ho deixarem aquí, hem parlat de la cobla de juglars, però en els propers episodis parlarem de tipus posteriors de cobla. Oriol Llisgual i Pere Jordà, moltes gràcies.
9: Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
0: Avui des del nostre estudi de Ceret parlem menjar local i menjar d'arreu dels països catalans i parlem de receptes típiques a l'antena de Ràdio Arrels i per això estem amb el Joan Iglesias, amb Miquel Arnau Díaz i Joan Pau Escudero del Centre Cultural Català del Vallespí. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs ara, mira, podríem anar a fer un vol cap a les terres garrotxines, aquelles terres volcàniques, prop de la Fageda d'en Jordà. Allà cap a la Moixina, Olot, hi ha un lloc molt bonic, la 10, i allà hi ha un restaurant, em sembla que encara hi és, i el cuiner d'aquell restaurant va inventar una recepta que en diuen les patates d'Olot el dia d'avui, perquè s'ha exportat, però són les patates de la 10 que es trobaven en aquell restaurant. Doncs em vaig fer l'altre dia i em varen quedar molt bé. Doncs mira, has d'agafar unes patates d'aquelles ben bé de la terra, de muntanya, aquelles patates una mica que semblen brutes, no pas aquelles tan blanques, les vinges, les roses també, terroses, pensava que deia roses. Terroses, gairebé que has de treure la terra. Doncs pelades, tallades rodanxes, així ben primes, poden fer això, veus, a mig centímetre, diríem, i les vas fregint. Les vas fregint, aquestes rodanxes, les poses en un plat amb unes estovalles que suqui l'oli. Després, veiem si me'n recordo de tot, vas posant, jo hi vaig posar meitat de carn de salsitxa, me sembla, i vaig posar una mica de pollastre així tallat petit petit, tot ben picolat, ben picolat. Després vaig barrejar un all, vaig barrejar tot això, vaig posar condensat de tomata perquè queda bé, vaig anar barrejant i al costat vaig fer com una espècie de beixamel, una beixamel amb una mica de moscada, tot barrejat, us explico així com ho vaig fer, tot barrejat amb una mica de birranci, vaig posar un got de birranci que va quedar boníssim. Aquell birranci que era d'un veí, en Cloda, que ens va portar aquell birranci, doncs barrejat, i després una mica que hi vaig posar julivert, i vaig anar tot esclafant tot allò, tot ben esclafat, acabat. Vaig agafar les rodanxes de patata de trumfa fregida i les vaig anar omplint. Doncs posava la crema aquesta que quedava de carn i de beixamel, tot barrejat amb tomata, birranx i tot. I després, per damunt, una altra rodanxa de trumfa. I després, aquesta, anar fent, tenia tot una trentena de petits badalls, com badalls, i llavors aquí els vaig passar amb farina i clara d'ou, només la clara batuda, però ben bé en aquell punt que no és pas per batre, per posar en un pastís, no, però que quedi ben airejada i batuda, doncs, amb la farina, la passes a dintre d'aquesta clara i d'aquesta farina, la farina un, la clara dos, i després la paella, vigilar que l'oli sigui un oli fresc, diríem, i net, i les fas fregir fins que quedin rossejades, perquè les primeres que has fet no les has pas fetes rossejar massa, perquè si no llavors quedarien cremades. I les vas servint en una safata, posant també unes tovalles perquè l'oli, si el que queda d'oli, doncs no t'ho faci mal perquè no quedi massa greixós, i les pots servir i poden anar acompanyades, per exemple, d'una fulla d'enciam, del que sigui, de dolcetes, de apit bord, el que sigui. Vet aquí la recepta i tots cap a la Moixina, cap a la 10 d'Olot.
0: Llavors, aquestes patates d'Olot, que al principi eren les patates de la 10, ens en parles una mica, Joan Pau Escudero?
5: Jo recordo que això fa uns 50 anys, la gent, tothom en parlava a Girona, i anem a menjar patates a Olot, perquè era el lloc on es feia enlloc més, era únic, era famós, no, era inconfusible, només eren allà aquelles, i tothom deia és un miracle allò, perquè com s'aguanta això, una rodella de patata d'un banc, una rodella de l'altre banc, i la carn entremig, i tot això tan bo i fi, tan fi, era allò. Ara n'hi ha tot arreu, fins i tot als supermercats. El món ha canviat.
0: Com s'aguanten justament aquestes patates d'Olot, Joan Iglesias?
4: Treuen mal, però pot ser com un miracle, perquè si tens aquella pasta que et queda amb la carn picada, amb la beixamel i tot això, ja s'enganxa, i la tomata així condensada també fa una crema enganxosa, fa que quedi normalment enganxat a la patata de la primera, diríem del sostre de baix, i després quan poses la que hi ha per damunt, doncs com que encara no està pas ben cuit i ben rossa, la pots anar treballant així, vas prement perquè quedi, saps, una cosa, ja quedarà enganxada, i després no tinguis por de posar-hi la farina i de passar-la ben bé amb aquella clara, i aquí queda enganxada. Normalment, si poses prou clara, la coagulació de la clara fa que quedi enganxada.
2: És molt, molt llarg i molt complicat, que li cal la cuina per ell tot sol.
4: Però és boníssim.
0: Moltes gràcies.
3: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. Siu tots a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: 90% de la població mundial viu en zones amb ecosistemes degradats. Bon dia. Segons unes dades comentades pel Banc Mundial, només 10% dels humans viuen en un entorn saludable. La resta, tant en els països en vies de desenvolupament com en les societats més industrialitzades, viuen en zones afectades per la degradació del sòl.

0: d'activitat i de serveis naturals genera inseguretat alimentària, augmenta la vulnerabilitat davant fenòmens climàtics extrems i accentua les desigualtats entre regions. Malgrat els esforços internacionals, les polítiques de restauració i protecció avancen a un ritme molt inferior al del deteriorament.
1: Radio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
0: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Us truquem de l'associació Cistells i Banastes de Reiners. Queden algunes places per tallers de cistelleria del 13 i 14 de juny. El dissabte 13 i diumenge 14, amb l'Aleix Grifoll, podreu folrar una dama joana de 8 litres i no cal que la porteu. El diumenge 14 de juny, amb l'Alba Sors, aprendreu a folrar ampolles amb boga. Per informacions i inscripcions, escriviu a cistellsibanastes2@gmail.com. cistellsibanastes2@gmail.com. Benvinguts sigueu!
3: Ràdio Arrels. A Ceret, 88.2.
4: Ràdio Arrels.
5: Arrels.
6: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, és dimecres 3 de juny i escolteu Ràdio Arrels. La Cambra del Comerç i de la Indústria llença un pla amb 6 eixos

0: per dinamitzar el comerç local a Catalunya Nord. L'entitat vol enfortir la salut dels més de 6.000 comerços locals del departament i fomentar l'obertura de nous establiments. Entre les mesures, la cambra pretén oferir als comerciants la possibilitat de mutualitzar alguns serveis o compres i té previst obrir un espai al centre de Perpinyà per fer de punt de trobada de comerciants i un lloc de formació i d'intercanvi. Canviem de tema perquè el partit UIOPI català ha aixecat polèmica perquè es va reunir ahir amb membres de la direcció del partit xenòfob Aliança Catalana. La reunió d'ahir l'han comunicat des del partit d'extrema dreta, que explica que van venir a Perpinyà per demanar-los una valoració de com està el catalanisme a Catalunya Nord. UIOPI català està abanderant aquests dies la lluita contra la consulta pel nom del departament, perquè no inclou l'opció PI català. Una possibilitat que, segons les persones vinculades a la consulta, es va eliminar des de l'inici perquè es va considerar que l'estat francès no l'acceptaria. Al sud creixen les polèmiques per la visita del papa de Roma a Barcelona. El pontífex va enairar la torre més alta de la Sagrada Família en un acte que ha generat polèmica en les darreres hores perquè en principi havia de ser només en castellà. Alguns feligresos i gran part dels partits polítics catalans han demanat al bisbe de Roma que s'adreci, si més no una part, en català, cosa que a aquesta hora sembla que el Vaticà ha aprovat. Més enllà dels aspectes lingüístics, alguns col·lectius laics minoritaris han organitzat una manifestació contra la visita del papa a Barcelona. La visita té el suport explícit dels governs socialistes de la ciutat i de Catalunya. Segons la Conferència Episcopal, Catalunya haurà de pagar 5 milions d'euros per la visita del pontífex que assumiran diferents organismes catalans. En cultura, la Casa de l'Aigua del Voló prepara la temporada d'estiu lluint el certificat de destinació d'excel·lència que va rebre ara fa uns mesos. Timote Costal és treballador de l'oficina de turisme del Vallespí.
1: Realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades a recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I en aquest cas, el label Destinació d'Excel·lència mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt serioses, que tenim un projecte concret.
0: I anem ara cap a Perpinyà perquè Jaquí Surjus Colet ha estat reelegida com a directora del Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà per unanimitat. I acabem amb el bloc cultural explicant-vos que el violoncel de Pau Casals es podrà sentir en els propers anys en directe. La Fundació Pau Casals va decidir que accediria a aquest instrument al guanyador de la Queen Elizabeth Competition, un dels certàmens de música clàssica més importants del món. En una gala celebrada a Bèlgica aquesta setmana, l'italià Ettore Pagano ha estat el guanyador i, per tant, podrà tenir aquest instrument durant els propers anys. I ara, el temps.
2: Bon dia. Ahir hi havia núvols sobre els nostres caps que han regat els nostres horts i, curiosament, era molt localitzat al Pirineu Català i Andorra. Per avui és una altra configuració, torna el sol amb ala plana, una tramuntana moderada que afluixa amb el pas de les hores. El cel és serè i els núvols són alts. El termòmetre pujarà fins a 19 a Formiguera i Bolquera, 20 a Er, 22 a Fiors, 25 als Masos, 26 a Ia, 27 a Terats i Sant Llorenç de la Salanca, 22 a Polies, 25 a Morillàs i 22 a Corsaví. Demà tornarà la pluja. Avui és Sant Kevin i Santa Clotilde, la reina dels francs. Aquest any no participa Roland Garros, Rafael Nadal, fa 40 anys. És el Dia Mundial de la Bicicleta i podreu passejar a bicicleta tot i que estem sota un anticicló.
3: Radio Arels, acaba aquest any 95.
4: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. aquesta presència constant, necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
2: L'opinador del dimecres a Ràdio Arrels és Pere Beca, l'advocat Pere Beca, que tenim amb nosaltres en comunicació. Pere, bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, Pere, vols fer algunes reflexions arran d'un article de premsa que t'ha interessat i et preguntes com es pot valorar avui, el 2026, l'evolució de la problemàtica sud-catalana, doncs, particularment en aquest Principat de Catalunya. Pere.
3: Sí, tothom que s'interessa a la situació catalana ja veu que en aquests moments no hi ha l'empenta que hem pogut conèixer a la dècada entre 2010 i 2020, amb un punt màxim el 2017 amb el referèndum, i que les coses han anat canviant en profunditat. I m'he basat en un article sortit en una digital coneguda que es diu El Substrac, publicat per Josep Miró, que és un periodista català però que escriu en aquest cas en castellà, i aquest article m'ha interrogat perquè el títol és en castellà Catalunya entra ante su prueba definitiva, el principi del fin o l'última oportunitat. Doncs Catalunya davant de la seva prova definitiva, el començament al final o l'última oportunitat. I és un article que voluntàriament provoca perquè tenir reaccions. Aquest analista considera que Catalunya va, a la seva història recent, sobreviure a moltes coses, inclús a una dictadura violenta i repressiva, però que en aquells anys difícils va resistir perquè tenia una societat forta, encara que aquesta societat forta no exercia realment el poder. Això, als anys de la dictadura, la societat catalana com tal existia, però no apareixia a les eines del poder. I ara, al revés, aquesta mateixa societat té institucions, hi ha un Parlament de Catalunya, hi ha un govern de Catalunya, fins fa poc encara majoritàriament independentista, ara ja no ho és. Hi ha moltes poblacions amb alcaldes i consells municipals a favor d'independència. A més, Catalunya viu amb una certa prosperitat, potser no tant com als anys enrere, però una certa prosperitat. Però sembla, i això ho ha formalitzat aquest periodista, però tothom ho sent d'alguna manera, que s'hagi afluixat, si no perdut, la capacitat de convertir el que és una població de Catalunya en una nació catalana. I això és una situació que és prou nova a la història de Catalunya, perquè tant el 1714, lluita militar, pèrdua d'una guerra, invasió de Catalunya, que el 1939, guerra civil, pèrdua d'una guerra, invasió de Catalunya, invasió interna de Catalunya, en aquests moments no podem dir que Catalunya visqui una situació tan dramàtica. La situació social a Catalunya és molt millor, l'economia funciona prou bé, encara que podria anar més bé, la democràcia funciona, i encara que no ens surtin els números a favor de la independència, s'ha de dir que es fan eleccions lliures i que es fan en condicions normals de l'exercici de democràcia, i la llibertat, especialment la llibertat d'expressió, encara existeix. Catalunya no viu un perill imminent de desagregació, però globalment sentim que la situació vista a través d'un prisma de catalanitat va a pitjor. Llavors diu Miró al seu article que les causes són múltiples, evidentment, que una d'elles és una molt forta immigració a Catalunya, però no és una immigració de tipus d'immigració de la fam o immigració de la feina, sinó també una immigració de poblacions amb diners, estic parlant de tota la gent que es ve instal·lar a Catalunya, gent d'Europa i gent d'altra part del món, amb voluntat de tenir-hi activitats perquè l'energia de l'economia espanyola ha millorat les coses i l'aspecte fiscal de les inversions és molt favorable, i que això provoca, a través especialment de la població amb educació, amb instrucció, anteriorment la part més educada de la població a Catalunya utilitzava el català bàsicament a casa, a la feina, com s'hi diu. Ara, l'idioma més escoltat a Catalunya és el castellà, que és l'idioma de la televisió. Si hi ha una televisió en català, evidentment, però també hi ha la televisió en castellà i que és molt important a través de les seves possibilitats financeres. I podem dir que la generació que es cuida de televisió la rep en castellà i cada dia menys o més difícilment en català. I que la generació siguin la de la internet, la de les noves tecnologies, aquesta ja no fa la distinció i tot ho té, o quasi tot ho té, en anglès. I que tot això provoca una mena de globalització que té per conseqüència una baixa de la consciència nacional catalana. Comentar-li més sentit a les converses que podem tenir a Catalunya, ja no és el tema d'independència sí o no, ja no sent això d'independència el Barça al minut 17-14, sinó que se sent de dir cuidem-nos primer d'economia, de progrés social, el que s'ha de dir, el govern actual de Madrid fa prou bé en diversos aspectes, abans de tornar a parlar del que al final va fracassar al cap de 10 anys de pujada, amb el referèndum del 2017, encara que hagi sigut positiu i que es va guanyar, no va tenir conseqüències perquè no hi va haver-hi la voluntat política de tirar-ho més endavant. Aquella famosa nit que Puigdemont va declarar al Parlament de Catalunya, que declarava la independència, però que la suspenia immediatament, i que pels que raonen una mica cínicament en política, quan has fet el pas que et pot permetre guanyar, no has de tirar enrere, ja ho veiem. 10 anys després, Puigdemont ja té poca incidència política i el seu moviment s'ha anat deslligant fins que es perdi la majoria independentista al Parlament de Catalunya. Això, Miró diu que és la prova final. No n'estem segurs que sigui la prova final, perquè moltes coses poden passar, moltes jugades es poden fer d'altra manera i ja se sap per tota la gent que practica l'esport que fins que el partit no s'ha acabat no es pot considerar que hagis guanyat o perdut. Però sí que en aquests moments la posició d'un govern central a Madrid, liberal, de tipus social, amb una voluntat de progrés del país d'Espanya i una certa un cert coratge polític a nivell internacional, fa que una part important dels intel·lectuals catalans dubtin de la possibilitat d'arribar a tornar a aixecar una onada col·lectiva, políticament argumentada i pacífica, com va ser el cas als anys 2015-2017. Això no sabem si pot ser. No estic convençut, com ho diu Miró, que sigui la prova final, perquè la diferència de l'exemple que donava d'un partit esportiu, hi ha un temps determinat, aquí no hi ha un temps determinat, mai s'acaba això i es pot tornar a aixecar a qualsevol moment, però sí que estem vivint un moment baix de la política catalana, del qual hem de saber de quina manera sortir, de quina manera reactivar el moviment popular.
2: Ja has intentat respondre en aquesta pregunta complicada, quina és la problemàtica catalana el 2026 en el Principat de Catalunya, Pere Beca, segurament encara més difícil, i a Catalunya Nord, com ho tenim?
3: Doncs l'anàlisi potser és més senzilla, encara que el resultat sigui realment més difícil. Catalunya Nord, els catalans com tal, de des, no del Tractat del Pirineu, però sí de des de la posada en plaça de la República Francesa amb el seu principi jacobí centralista i apoyat sobre del fet que la República Francesa representava idees noves de llibertat, de poder a la burguesia, doncs els catalans de Catalunya Nord no han exercit realment el poder pròpiament com catalans. Sí que hi ha hagut i encara hi ha alguns polítics que han fet el seu camí a través de les institucions franceses, però ja veiem que això no ha arribat a aixecar un moviment i que moltes coses s'estan perdent. Penso en el cas de l'Ajuntament de Perpinyà, que va votar pel Rassemblement Nacional i ha tornat a votar a primera volta, en majoria absoluta, a favor d'aquest moviment que denega la catalanitat, ha canviat el lema de la ciutat, ja no, sem, no és Perpinyà la catalana, sinó la radiant, i que, a més, ja no hi ha a l'Ajuntament de Perpinyà ni una delegació als afers catalans, sinó això està incluït amb l'idea de patrimoni, és a dir, d'antiguar tot el moviment català per considerar que aquest moviment català no té importància política, avui dia no té futur. I això, aquesta constatació es pot fer a través de l'aglomeració Perpinyà Mediterrània, en la qual hi ha hagut una jugada espectacular amb Louis Alliot, que ha sabut fer-se votar ell quasi sense oposició i sobretot els vicepresidents, tothom ha anat a darrere sense oposició i sense tampoc que hi hagi clarament definida una eina institucional a nivell d'aquesta aglomeració, que és el poder polític més important de Catalunya Nord, el poder d'inversió i d'orientació política més important, doncs això s'ha fet sense cap dificultat. I si mirem les altres institucions, el Consell Departamental no diria que està a punt de caure perquè poden passar moltes coses, però sí que molt probablement irà pujant el grup del Rassemblement Nacional, ja que tenen apoio de molts ajuntaments, o clarament o insidiosament, però amb aquest apoio. I la regió Occitània, que veu les coses de més lluny que no pas la regió Llenguadoc-Rosselló, en el qual la denominació Rosselló representava una tendència, ara Occitània està centrada sobre de la zona de Tolosa i sobretot està en un perill fort, vist les estadístiques, de passar també sota el control de l'Assemblea Nacional i, per tant, cap institució política amb realitat de poder, ajuntaments, aglomeració, Consell Departamental o regió, no té institucionalitzat la presa en compte de la temàtica catalana. Només ho té com a representació d'un passat que ha sigut, però cap eina de preparació política d'un futur en el sentit català no està posada a disposició en aquests moments. Hi ha el Consell Departamental, hi ha una delegació que es cuida d'aquests temes actualment, sí, però sabem que molt probablement, si això passa a mans del Rassemblement Nacional, aquesta institució va a desaparèixer com les altres. Llavors, això té conseqüències polítiques i socials immediates. Per tant, no sé si té una conseqüència sobre de la consciència del català a Catalunya Nord. El periodista Lluís Dagues, a través d'una feina que està fent a l'universitat i d'una financiació europea, precisament col·laborant amb Catalunya Sud, del POCTEFA, l'Espai Català Transfronterer, doncs està elaborant una tesis que pren en compte un nou aspecte, una nova definició del catalanisme. Fins ara hi havia el catalanisme tradicional, és a dir, la voluntat política de transformar la societat o de mantenir la societat amb un aspecte català, amb el respecte a la seva cultura, de la seva llengua i de tot el que pot representar com a entitat social. De catalanisme es pot comparar a la idea de catalanitat, és a dir, el fet de ser català, de sentir-se català. Però Lluís Llach es posa endavant un nou concepte, un neologisme, per s'ha de dir, amb l'idea de catalanitud, és a dir, concentrant catalanitat i actitud, l'actitud catalana, que es va mantinguent molt més enllà dels cercles catalanistes tradicionals de Catalunya Nord. Un sentiment de fer part d'una entitat, potser d'un poble, que va molt més enllà de l'actitud que teníem anteriorment. És evident que, i ho hem dit moltes vegades, la representació, per exemple, pública a l'esport, que ho sap, molta gent es defineix com catalans, molta gent hi va amb banderes catalanes, tothom canta amb Lluís Llach o el cantem, cantem, però mireu com van les coses. De l'avi Sisset, que era un acte reivindicatiu, hem passat a cantem, cantem, que el refrany és en català, però les paraules ja són en francès. I això constitua un aspecte bastant nou que políticament no ha donat mira. L'actitud catalana, ningú té ganes de renunciar. Per tant, tampoc ningú té ganes de fer l'esforç d'aprendre la llengua, ningú potser no, però la majoria no té ganes d'aprendre la llengua i d'adaptar les institucions a aquesta realitat sociopolítica, com ha pogut ser el cas al País Basc. Llavors, no sé si això pot voler dir, com ho diu Miró, que estem acabant una fase i que potser és l'últim combat. No ho crec, perquè aquesta gram que hi ha, aquestes arrels que hi ha, sempre tornen a sortir. I encara que indiscutiblement s'hagi canviat de generació dels actius polítics catalans i dels actius associatius catalans, hi ha una generació que ha tingut el seu temps i que ha passat i que va desapareixent, doncs sempre existeix i sempre hi ha una part de població, a vegades inesperada, a vegades culturalment integrada, que fan que aquesta arrel subsisteix. I que, al revés del que pensa Miró, jo no crec que estiguem en una prova definitiva, sinó al principi, no del final, però de la naixença d'una nova etapa, que segurament serà diferent, que segurament serà més modern, més adaptada, però al final una nova etapa i que potser encara socialment tenim la capacitat de reiniciar un moviment esperançador del respecte de la llengua, de la cultura i de les tradicions catalanes. Gràcies per la seva atenció.
2: Gràcies, Pere Beca. Fins la setmana entrant a Ràdio Arrels i també recordeu que podeu escoltar les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
4: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Bon dia. Ahir hi havia núvols sobre els nostres caps que han regat els nostres horts i, curiosament, era molt localitzat al Pirineu Català i Andorra. Per avui és una altra configuració. Torna el sol amb la plana, una tramuntana moderada que afluixa amb el pas de les hores. El cel és serè i els núvols són alts. El termòmetre pujarà fins a 19 a Formiguera i Bolquera, 20 a Er, 22 a Fiors, 25 als Masos, 26 a Ia, 27 a Terrats i Sant Llorenç de la Salanca, 22 a Polies, 25 a Morillàs i 22 a Cortsaví. Demà tornarà la pluja. Avui és Sant Kevin i Santa Clotilde, la reina dels francs. Aquest any no participa Roland Garros. Rafael Nadal fa 40 anys. És el Dia Mundial de la Bicicleta i podreu passejar a bicicleta tot i que estem sota un anticicló.
2: Radio Arrels. Radio Arrels.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Això és el disc de la setmana a Radio Arrels i avui connectem amb en Gerard Alcubé del grup Cuman de Reus. Els vostres videoclips i tota la vostra imatge del grup sempre té molts colors. Per què haver fet aquesta aposta visual?
6: Bueno, com comentàvem en altres ocasions, també entra dins de la coherència aquesta que intentem tenir sempre. El tema aquest de pop feliç, una cosa senzilla, vitalista, que transmeti felicitat. Llavors, sempre hem buscat això, colors senzills i vius, no? Vius perquè te transmetin aquesta energia, aquest positivisme, i senzills perquè li entrin a tothom, no? Que no sigui una cosa complexa, que sigui una cosa fàcil d'entrar. Després, el que et deia, no? De que sí que volem tenir un missatge i sí que volem parlar de les coses que ens passen i tot això, però volem que la imatge sigui senzilla, que la gent vagi ja cap a la cançó, no? Que el que més sigui una via d'entrada fàcil i per això aquests colors i aquesta senzillesa en els videoclips i en tot això.
5: Ara parlarem d'una cançó que comença una mica tipus bossa nova i després es torna més pop festiu. Es diu Formentera i la veritat és que la lletra és bastant trista, però la música sempre és tan feliç i festiva. Per què haver guardat una música feliç amb una lletra que podria ser més trista?
6: Perquè creiem que ens agraden molt els contrastos, no? Hi ha una portada dels Pets, que diria que és l'agost. Una portada. Tota la imatge del disc de l'agost és ells vestits d'hivern, però amb una platja, no? O crec que el Sol també ho van fer, un altre disc dels Pets, en el qual sortien imatges d'estiu, però de coses a l'hivern, no? De coses tancades. Llavors, aquestes contradiccions a nosaltres ens atrauen molt i al final, com dius tu, la lletra és una ruptura, no? Però és una ruptura vista amb optimisme i vista amb música alegre i, de fet, al final de la cançó ho diu, va ser un encert no seguir junts, no? Llavors és un està bé mirar enrere, està bé tancar bé les ruptures i veure-ho amb melancolia, potser, si vols, però també tirar endavant i veure que potser era la millor decisió i que no tot sempre ha de ser dramàtic o trist. A vegades és una decisió que es pren de forma madura i serena i que ho has de veure amb carinyo i amb respecte del que ha passat i has de seguir mirant endavant i veient que potser no t'has equivocat i que potser has d'estar alegre igualment.
5: És això, en aquesta cançó parleu del final d'una relació, un final una mica dolorós. La història es basa en una experiència personal?
6: L'Emili no ha tingut tantes de... Mira, això és una cosa més personal, però l'Emili no ha tingut tantes ruptures, jo n'he tingut unes quantes, i totes les ruptures són diferents, però al final el leitmotiv d'una ruptura és el mateix, no? Que és els records que tens passats de la relació, no? Quan te reparteixes les coses i cadascú cap a casa seva, que són moments durs i difícils, no? I llavors aquestes escenes sí que algunes són de vivències personals, clar. I al final és això, és un retrat, no? de diverses escenes que tots hem pogut viure més o menys. I l'únic això, que després la conclusió és aquesta, de dir, bueno, la vida segueix, hem decidit això, doncs ara no ho dubtem i tirem endavant i reconstruïm la vida.
5: Escenes que queden molt marcades, aquesta escena que es reparteixen les coses i tot això, queden molt marcades,
6: clar,
5: trobo.
6: Fixa't que al mateix temps anem enumerant coses que ens repartim, que al final són coses de records bons, no? Els discos del Monzó, allò que vaig comprar allí, els llibres del Monzó, els discos dels amics, no? Al final és trist i dolorós, però perquè tens estima a el que t'ha passat, no? Llavors, és, sí que és trist i és dur, però també estem enumerant records bons, no? I coses positives de la relació.
5: I en aquesta cançó també hi ha sonoritats electròniques que fan pensar en videojocs una mica. Sou fans de videojocs, tu i l'Emili?
6: No massa, però per mi, l'Emili no ho sé, suposo que et diria el mateix, és per una falta de temps. Jo crec que els videojocs són xulos i transporten a mons xulos, interessants, i jo per falta de temps, la veritat és que no sóc fan de videojocs. Sí que és veritat que segons quins sons de sintetitzadors i això t'aporten, no, a melodies d'aquestes de Game Boys i de Super Nintendos, i això sí que ens agrada molt, perquè al final torna a ser escenes dels 90, no, de la nostra època de quan érem petits, que potser sí que jugàvem més. Actualment no, però per falta de temps.
5: I les cançons amb Koeman, ets tu qui les escrius, o l'Emili, o tots dos?
6: Bueno, normalment, quan vam començar, o tradicionalment, el que hem fet és que normalment l'Emili és el lletrista i el que busca melodies, etc. I jo sóc més el que després acabo ajudant a vestir la cançó, no? Això és perquè tradicionalment tots els grups que hem tingut, l'Emili portava més el rol de cantant i jo portava més el rol de guitarrista, segones veus. El que ha passat ara a Koeman és que només som dos i ara tots fem una mica de tot. Sí que ell segueix sent, doncs, la veu més principal i jo faig més la part de guitarres, però ara els papers s'han difuminat una mica, no? I a més ara estem treballant en estudi propi, amb la qual tenim moltes hores per experimentar i ara ja hem canviat una mica les coses i ara ja acostumem a treballar tots més en paral·lel, no? Vull dir, ens quedem els dos, estem hores i hores, anem provant i ho anem construint entre els dos. Jo crec que això enriqueix una mica més la cançó, potser, perquè són moltes hores de discussió i de proves i de no sé què, però això fa que surti una cosa que està consensuada entre els dos, que els dos l'hem validat, no? I que ens podem sentir molt orgullosos de fer-la.
5: Doncs va, escoltem Formentera de Koeman.

0: La cançó que sonava era Formentera de Koeman. Això és el disc de la setmana i no dubteu en escoltar-nos demà a la mateixa hora per continuar descobrint aquest duet.
1: Radio Herers, a Sureda, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arre d'Història Conflent Canigú. La nostra darrera cita insòlita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marcevol per iniciar-vos al ioga. La Cati Paolic, professora diplomada, us guiarà en la pratica per imprenyar-vos de la calma del lloc. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història Conflent Canigó.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte. 04 68 35 47 48. Agenda@radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Cultura a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: La Casa de l'Aigua del Voló ha rebut el reconeixement de destinació d'excel·lència, un reconeixement doncs, que ha rebut ara fa unes setmanes, i volem comentar què és aquest reconeixement i aprofitar per parlar d'aquesta Casa de l'Aigua del Voló. Per això tenim amb nosaltres el Timoteo Costal, que és de l'Oficina de Turisme del Vallespí. Timoteo, bon dia.
3: Sí, bon dia.
2: Primer de tot, explica'ns una mica què és la Casa de l'Aigua del Voló.
3: La Casa de l'Aigua i de la Mediterrània, o que es diu la MEM, a més d'un duro de la Mediterrània, és en realitat un museu d'interpretació situat al mateix lloc de l'Oficina de Turisme del Voló. I la Casa de l'Aigua és un actor clau en la sensibilització al voltant de l'aigua, inaugurada als finals de 2028 al Voló. I la Casa de l'Aigua i de la Mediterrània s'imposa com un espai imprescindible de sensibilització sobre la preservació dels recursos hídrics a escala del departament dels Pirineus Orientals. I cada any prop de 5.000 visitants i descobreixen exposicions interactives, tallers pedagògics i conferències, i impulsada per una arquitectura atrevida assenyalada per Philippe Dubuisson, la Casa de l'Aigua fa accessibles a tothom els reptes planetaris relacionats amb la salvaguarda d'aquests recurs vital, i alhora que posa en valor el patrimoni històric del Voló, marcat per una tradició termal i una relació estreta amb l'aigua.
2: He dit que han donat aquest reconeixement com a destinació d'excel·lència en aquesta Casa de l'Aigua. Què han valorat per donar aquest reconeixement, aquest premi?
3: Val, que en realitat, per explicar una mica què és el reconeixement de destinació d'excel·lència, si puc fer una presentació.
2: Sí, sí.
3: Que és una distinció nacional que reconeix el compromís constant de l'estructura amb una acollida de qualitat, una experiència de visita cuidada i una gestió sostenible integrada en totes les seves accions. I per això, la voluntat d'obtenir el label Destinació d'Excel·lència respon al desig de garantir i valoritzar aquests compromisos davant dels visitants i dels professionals del sector. I el label Destinació d'Excel·lència es basa en un referencial que agrupa criteris als quals cal complir per obtenir la marca. I gràcies al treball col·lectiu dut a terme dels tècnics i dels càrrecs electes, la Casa de l'Aigua ha obtingut el distintiu Destinació d'Excel·lència al desembre de 2025. I aquest distintiu estatal reconeix els professionals del turisme compromesos amb una política de qualitat, de corresponsabilitat i d'inclusivitat, i acredita especialment l'excel·lència de l'acollida dels serveis i de la gestió sostenible de l'estructura, i aquest reconeixement oficial per part de l'Estat a través de l'agència Atout France a nivell nacional, i permet també reforçar-ne la visibilitat i l'atractiu al territori.
2: Ara ja fa uns mesos que vau tenir aquest reconeixement, aquest distintiu.
3: Sí.
2: Ha canviat alguna cosa en el dia a dia? Heu notat algun canvi des que hi ha aquest distintiu? O és més una cosa que pots posar a més, diguem, el fet de tenir això?
3: No, realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades a recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I aquest nou ram s'articula al voltant de diverses missions, posar en valor les iniciatives locals i regionals, destacant les innovacions de les empreses i les col·lectivitats en la preservació, reutilització i gestió de l'aigua a escala transfronterera i federar els actors i habitants dels Pirineus Orientals i de la conca mediterrània al voltant de trobades, seminaris i intercanvis sobre solucions sostenibles. I també crear un espai d'immersió, experimentació que combini museografia moderna, immersió sensorial i promoció dels oficis i formacions vinculats a l'aigua. I en aquest cas, el label Destination Excellence pot jugar un rol de, és credible, una marca que mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt

0: és com funciona tot. I també perquè l'estiu aquí, en les Pirineus Orientals, és molt important. Fa 3 anys que tenim unes restriccions d'aigua. Aquest any és millor perquè tenim un temps molt millor, però és un subjecte molt difícil i tenim que saber a la gent que tenim que cuidar molt aquest aigua i és el rol també de la Casa de l'Aigua. És explicar tot això.
1: Doncs ho podrem trobar durant l'estiu a la Casa de l'Aigua i del Mediterrani del Voló. Ho hem estat comentant amb el Timoteo Costal. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: D'ares, amb plaer.
2: Radio Arers, a 3 hores, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimecres 3 de juny i escolteu Ràdio Arrels. La Cambra del Comerç i de la Indústria llença un pla amb 6 eixos per dinamitzar el comerç local a Catalunya Nord. L'entitat vol enfortir la salut dels més de 6.000 comerços locals del departament i fomentar l'obertura de nous establiments. Entre les mesures, la Cambra pretén oferir als comerciants la possibilitat de mutualitzar alguns serveis o compres i té previst obrir un espai al centre de Perpinyà per fer de punt de trobada de comerciants i un lloc de formació i d'intercanvi. Canviem de tema perquè el partit UIOPI català ha aixecat polèmica perquè es va reunir ahir amb membres de la direcció del partit xenòfob Aliança Catalana. La reunió d'ahir l'han comunicat des del partit d'extrema dreta, que explica que van venir a Perpinyà per demanar-los una valoració de com està el catalanisme a Catalunya Nord.

0: UIOP i Catalana està abanderant aquests dies la lluita contra la consulta pel nom del departament, perquè no inclou l'opció PI català. Una possibilitat que, segons les persones vinculades a la consulta, es va eliminar des de l'inici perquè es va considerar que l'estat francès no l'acceptaria. Al sud creixen les polèmiques per la visita del papa de Roma a Barcelona. El pontífex va anar a la torre més alta de la Sagrada Família en un acte que ha generat polèmica en les darreres hores perquè en principi havia de ser només en castellà. Alguns feligresos i gran part dels partits polítics catalans han demanat al bisbe de Roma que s'adreci, si més no una part, en català, cosa que a aquesta hora sembla que el Vaticà ha aprovat. Més enllà dels aspectes lingüístics, alguns col·lectius laics minoritaris han organitzat una manifestació contra la visita del papa a Barcelona. La visita té el suport explícit dels governs socialistes de la ciutat i de Catalunya. Segons la Conferència Episcopal, Catalunya haurà de pagar 5 milions d'euros per la visita del pontífex que assumiran diferents organismes catalans. En cultura, la Casa de l'Aigua del Voló prepara la temporada d'estiu lluint el certificat de destinació d'excel·lència que va rebre ara fa uns mesos. Timote Costal és treballador de l'oficina de turisme del Vallespí.
1: Realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades a recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I en aquest cas, el label Destinació d'Excel·lència mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt serioses, que tenim un projecte concret.
0: I anem ara cap a Perpinyà perquè Jacquie Surjus-Colet ha estat reelegida com a directora del Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà per unanimitat. I acabem amb el bloc cultural explicant-vos que el violoncel de Pau Casals es podrà sentir en els propers anys en directe. La Fundació Pau Casals va decidir que accediria a aquest instrument al guanyador de la Queen Elizabeth Competition, un dels certàmens de música clàssica més importants del món. En una gala celebrada a Bèlgica aquesta setmana, l'italià Ettore Pagano ha estat el guanyador i, per tant, podrà tenir aquest instrument durant els propers anys. I ara, el temps.
2: Bon dia. Ahir hi havia núvols sobre els nostres caps que han regat els nostres horts i, curiosament, era molt localitzat al Pirineu Català i Andorra. Per avui és una altra configuració. Torna el sol amb ala plana, una tramuntana moderada que afluixa amb el pas de les hores. El cel és serè i els núvols són alts. El termòmetre pujarà fins a 19 a Formiguera i Bolquera, 20 a Er, 22 a Fiors, 25 als Masos, 26 a Ia, 27 a Terrats i Sant Llorenç de la Salanca, 22 a Polies, 25 a Morillàs i 22 a Cortsaví. Demà tornarà la pluja. Avui és Sant Kevin i Santa Clotilde, la reina dels francs. Aquest any no participa Roland Garros, Rafael Nadal, fa 40 anys. És el Dia Mundial de la Bicicleta i podreu passejar a bicicleta tot i que estem sota un anticicló.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
2: Els camixibais del Casal del Conflent.
6: El rei Lluert.
7: Contat per la Catherine Villelonga,
3: nascida en 1871 a Vallestàvia, l'any 1966. Adaptat per en Didier Peiré, utilitzant també fragments de contes recollits per la Simona Gai, el castell de l'Orri, les muntanyes de l'Orri, el ram de rosetes blanques.
6: Il·lustrat per Marta Castro Serra.
3: En Baltasar era un pobre masover de Vallestàvia que tenia tres nines boniquetes. Cada any anava a la fira de Sant Andreu de Vinçà per hi vendre qualques fedes. Enguany, els animals eren ben guapos i muselluts. Amb els sous que segur guanyaria, en Baltasar podria fer plaer a les seues filles. Els hi va demanar abans de se n'anar. Nines, què voleu que vos porti de la fira?
7: Vull penjants, va dir la Caterina, la nina més gran. Jo unes sabatetes, va afegir la Teresa, la mitjancera. I jo, un ram de flors, va acabar la Roseta, la nina més petita.
3: En Baltasar va baixar a Vinçà i va vendre tot el seu escamot. Va celebrar la venda al cafè del vilatge amb uns companys i va ximar un poc massa. Com se feia tard, just abans de marxar, va fer les compres rebent i, com vos podeu imaginar, era un bri borratxo. Ja feia camí cap a Vallestàvia quan se va adonar que una cosa anava pas bé. Ai, bon Déu! Porti els penjants! Porti les sabatetes i som pas pensat a comprar el ram.
7: Ben turbat, en Baltasar se va esgarriar sus d'un camí que coneixia pas. Al cap d'un moment va arribar a la vora d'un hort esplèndid on hi havia una paraguera i un crana roser de roses blanques. Va entrar a l'hort i va començar a collar una rosa quan tot d'un cop va saia del peu del roser un quelcom d'espantós. Un lluert gran com un home que el va escridassar.
8: Tros d'innocent! Has escollit la rosa que més m'agradava!
7: Tot gatimoix, el masover li va dir per què ho havia fet.
8: Poc importa. Mal de ventre podes tindre si m'adones pas una de les teues nines per esposa.
7: Va rugir el lluert. El pobre home se'n va tornar cap a casa, va donar els regals a les filles i se'n va anar al llit, trist, cap baix i masegat. És que ja començava a tenir un bonic mal de panxa.
3: Inquieta, la Caterina va anar a veure el pare, que li va explicar tot el que li havia passat.
8: Un lluert encantat m'ha dit: «Mal, mal de ventre podes tindre si m'adones pas una de les teues nines per esposa!»
7: «Això vos ha dit? I bé, ja podeu creure que jo hi aniré pas», va contestar la nina.
3: Després hi va anar la Teresa i va passar exactament per igual.
7: «Ja vos podeu morir, ma vull pas casar amb un lluert!»
3: Allà bontes va venir la Roseta.
7: «Pare, mon pare, què teniu?»
8: «T'ho vull pas dir, t'ho faries com les teues germanes.»
7: «No, jo sofriré la mort per vos, digueu-m'ho!»
8: «Mira, som anat a collir roses blanques per tu a l'hort del lluert encantat. I m'hi ha atrapat. M'ha dit: "Mal de ventre podes tindre si m'adones pas una de les teues nines per esposa."
7: Vos estimi, pare, i vos vull salvar la vida. Jo hi aniré i vos trauré del fang.
3: Al pic de mitjanit, la Roseta i el seu pare se'n van dirigir cap a l'hort del lluert. Al fons d'un camí pavat
8: van descobrir un palaci majestuós. La porta n'era oberta. Van entrar i van trepar una taula parada amb els plats més delicats, sense que se vegi ningú. Una veu sorda se va fer sentir. «Mengeu i beveu a patapill! Tot això és vostre!» Al dinar acabat, la filla i el pare van visitar les diferents sales del palaci sempre sols. A la darrera cambra els esperava la bèstia.
9: «Roseta, aquesta serà la teua cambra si te vols casar amb mi.»
6: «Jo me voldria casar amb un home, pas amb un lluert», li va contestar la Roseta.
9: «Escolta bé i tindràs de llestar. Què t'estimaries el més, tenir un home al dia i un lluert a la nit, o bé tenir un home a la nit i un lluert al dia?»
6: «Prefereixi que siguis un home a la nit i un lluert al dia.»
9: «Entès. Més tot això és secret nostre i ningú altre ho té de saber.»
6: I així va ser. Se van casar d'amagat a la sala gran del palaci. Cal precisar que encara que sigui home a la nit, el lluert tenia malgrat tot la pell un poc verdosa, les netes de l'ull ametllades i la llengua mig forcada. Al dia, el lluert saltava i rondava per marges i camins i la Roseta era a casa del pare amb les germanes com si res. I cada nit, quan tothom era ben adormit, se n'anava al palaci fer costat al seu marit per tornar després a punta d'alba. Ben segur, al cap d'un moment, les dues germanes se van adonar que quelcom anava pas bé i que la Roseta seia de casa a la nit. Se demanaven on anava, més que usaven pas dir res davant del pare.
8: Una nit de primavera, el lluert va portar la Roseta a espiar el roser de roses blanques sota la claror de la lluna. Quina sorpresa! Les flors tenien cares!
9: «Veus? Aquestes flors somriuen. És senyal que la teva germana gran se casarà aviat.»
6: «Estic molt contenta per ella i m'agradaria ser vestida com cal aquest dia.»
9: «Faré tot el que és en el meu poder, més me tindràs pas a decelar. És el nostre secret.»
6: «Te decelaré pas, t'ho juri.»
8: Al matí del casament, la Roseta va arribar en un bel carriot, ben reblanquida dins una roba colorida. Les seues germanes, en la veient tan presumida i pimparada, la llorcaven amb uns ulls envejosos. A la fi de la boda, la van tancar dins una cambra i la van atabalar.
6: «Si no es dius pas amb qui t'estàs, te'n penediràs, te farem mal.»
8: La Roseta va passadir. El pare, que l'havia sentida somicar, va anar a obrir la porta i la va alliberar. Quan la minyona va tornar de nit al palaci, el seu marit l'esperava en candeleta. Era content perquè havia pas estat desalat.
6: Una nit d'estiu, el lluert va tornar a ensenyar el roser de roses blanques a la Roseta.
9: «Espia, aquestes flors riuen. És perquè la teua germana segona se casarà aviat.»
6: «Encara que les meues germanes siguin dolentes, m'hi cal anar.»
9: «Hi ha pas cap problema. Farem com per al primer casament, més sabes que te cal guardar el nostre secret.»
6: «Te podes refiar de jo, t'ho juri.»
8: Al matí del casament, la Roseta va arribar en un bel carrossí, mudada com una princesa. Les germanes, en la veient tan bonica i tan girbida, se morien de gelosia. A la fi de les noces, la van tornar a tancar dins una cambra i la van amenaçar.
6: «Ara, si no es dius pas amb qui ets casada, segur que te matarem.»
8: La Roseta va passadir. El pare, que l'havia sentida plorar, va anar a obrir la porta i la va fer sàller. Quan la minyona va tornar de nit al palaci, el seu marit l'esperava amb impaciència. Era alegre perquè havia pas estat dessalat.
6: Una nit de tardor, el lluert va tornar a ensenyar el roser de roses blanques a la roseta.
9: Mira aquí que aquestes flors ploren. És perquè el teu pare se morirà aviat. És massa vell i cansat, i malgrat els meus encanteris, hi podré pas fer res.
6: Al cap de pocs dies, va passar el que el lluert havia predit. Després de l'enterro, les germanes van tornar a tancar Roseta dins d'una cambra. El pare hi era pas pus per la defensar. Li van engastar qualques carpans fins que parlés. Se va pensar morir aquell cop i, ben blavejada, va ser obligada de desalar el seu marit. Els hi va haver de confessar que era casada amb una bèstia encantada, que era lluert al dia i home a la nit. Quan la Roseta va tornar al palaci, el seu marit, aquest cop, no l'esperava pas.
8: El va atrapar ajupit a l'interior, en un corn ben fosc. Tot seguit, li va dir molt trist i preocupat.
9: Escolta, sé que m'ets assalat. Era un secret entre nosaltres i ningú d'altre ho tenia de saber. M'enfadaré pas, més ara, com a càstig, seràs obligada a desaparèixer durant 7 anys. Rodaràs les 4 parts del món, trencaràs 7 parells de sabates de ferro i ploraràs 7 semals d'aigua dels teus ulls. Malgrat això, te vull pas deixar malorosa per sempre. Mira, te doni una castanya, una avellana i una noga. Te protegiran del sol que ho crema tot, de la lluna que ho gela tot i del vent que ho escombra tot. No les trenquis pas fins al moment que te veuràs perduda.
6: I la Roseta se'n va anar pel món manant una vida miserable. I roda que rodaràs, i camina que caminaràs, i plora que ploraràs. Al cap de 7 anys va tornar a rebotre al palaci. Era gamada i vestida com una pobreta. Quina sorpresa l'esperava! A la porta hi havia les seues germanes que ni la van reconèixer de tan cotnosa que era. Ves-te'n a captar un altre lloc, Pudai, i sobretot provis pas mai de tornar aquí, lletja, malgirbida i pudent com ets. Diumenge a migdia farem una grossa festa on el rei lluert tindrà de llestar entre nosaltres la seva futura esposa. Nos mira les dues amb tendresa i com que els nostres pobres marits ja fa temps que fan malves.
8: El dia previst, al moment de la repeixada, la Roseta se va tornar a presentar a la porta on un guarda la va enviar a passejar. Com que coneixia tots els passatges secrets d'aquest palaci que havia estat seu, la Roseta se va anguilejar per un finestró i va irrompre al vell mig del Tiberi. Hi havia un munt de gent que mai havia vist, i sobretot les seues germanes. El lluert era ben bé rei, assentat sus d'un tron sumptuós, una corona d'esmaragd de sulcà. Com que era de dia, era lluert i pas home. Més semblava com adormit, els ulls mig aclucats i el cap entre les potes.
6: Fora agiteu aquesta mandicaire d'aquí, van dir les germanes.
8: La Roseta, palplantada al mig del menjador, va ficar la mà al seu serró i ne va traure una castanya, una nuga, una avellana i un roc. Va posar la castanya pel sol i la va trencar amb el roc. Ne va assallar una agulla de pita endaurada que se va punxar la brusa. Tot seguit, la seva roba esparracada i bruta se va convertir en un vestit de princesa. De la mateixa manera, la Roseta va trencar l'ennuga. Se va assallar en un escarpidor endaurat que se va clavar en els cabells. Tot seguit, la seua cabellera desordenada i plena de nusos se va transformar en un ric pentinat de senyora. Reconeixent per fi la Roseta, les dues germanes se van posar a trafugir.
6: El rei Lluert reaccionava pas i continuava com dormisquejant. Sur la taula parada hi havia un gall i una gallina rostits. La Roseta va criar ben fort. Si voleu que vos faci parlar aquest gall i aquesta gallina, els faré parlar.
9: Fes-ho!
8: Va xiular la veu del rei Lluert, que acabava de se despertar. La Roseta va trencar l'avellana i se va assallar un fus endaurat. Ne va dirigir la punta cap als dos animals rostits.
6: Te'n recordes tu, gall, de quan el meu pare Baltasar va anar a la fira? El gall va respondre... Te'n recordes tu, gallina, quan el meu pare va portar uns penjants per a la Caterina, unes sabatetes per a la Teresa i un dram per a mi? La gallina va respondre... Vos en recordeu, gall i gallina, quan el rei Lluert ja és casat amb mi i que per ell som trencat 7 parelles de sabates de ferro i plorat 7 samals d'aigua dels meus ulls? El gall i la gallina van respondre... Sabeu, gall i gallina, que les meues germanes han donat al meu espòs un beuratge dormitori que li ha fet perdre la realitat i el seny? El gall i la gallina van

0: Les germanes van fugir cames, ajudeu-me, i la Roseta se va apropar del tron del rei Lluert en s'obrint un pas entre els convidats. Va besar el front del seu marit. La bèstia escatosa se va transformar immediatament en home al mig d'una claror verda que després va passar a rosa. Un somriure li il·luminava la cara. El teu amor ha trencat per sempre l'encantament que m'afligia. Ara seràs l'esposa d'un home i pas la d'un mig lluert. La pell, un poc verdosa, les ninetes a l'ull ametllades i la llengua una mica forcada, ja s'esvenien.
1: On se va passar aquesta història que recordava una dona vella de Vallestàvia? Al Mas Miquelet? A Can Just? A Can Carbonell d'Amunt? A un altre rodal apartat de la Vall de la Llentia? Ningú ho sap exactament.
0: Si creieu aquest relat, vol dir que és veritat. Aquest conte que som dit és pel més eixorit. A qui dalt hi passa un rat, aquest conte és acabat.
2: Era el rei Lluert. Amb les veus d'Isalina Pairé i Xavier Montserrat, del Casal del Conflent. La música de fons és de Jan Tiersen.

0: Ràdio Arels.
1: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels jocs dels infants.
2: A Ràdio Arels.
3: Hola!
4: Hola a tota la gent que nos mira.
5: Lou, de què vas nos parlar?
6: De l'escola del futur i d'ara.
5: I on és la nostra escola? A les afores?
6: Del
4: centre
5: Vila. I Anaïm, quina és la nostra mestra?
4: La Gemma.
7: Anem a parlar de l'escola del futur.
5: I com és?
4: Segur que és bé.
6: Sí, segur que és bé.
4: Jo vull quedar dins la meva escola.
7: Per què vols quedar dins d'aquesta escola?
4: Perquè se passa és bé.
5: I com és? Una sala de gaming a l'escola del futur.
7: Una piscina.
8: Robots per nos ajudar a treballar.
6: Una sala de bonbons.
4: I un stick gegant.
5: Espereu, em dic Meme.
4: Jo, Ananas.
9: Jo, Juju.
10: Jo, me dic Lulu.
11: I jo, em dic Al-Al.
4: Tornem a començar.
5: Tauletes digitals per escriure.
12: Robots a la classe de mestres.
6: Que diràs molt important.
7: Més creatiu, flexible, amb espai per jugar i més investigar i experimentar.
3: I espero que us hagi agradat.
1: Ràdio Bressola.
2: A Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimecres 3 de juny i escolteu Ràdio Arrels. La Cambra del Comerç i de la Indústria llença un pla amb 6 eixos per dinamitzar el comerç local a Catalunya Nord. L'entitat vol enfortir la salut dels més de 6.000 comerços locals del departament i fomentar l'obertura de nous establiments. Entre les mesures, la Cambra pretén oferir als comerciants la possibilitat de mutualitzar alguns serveis o compres i té previst obrir un espai al centre de Perpinyà per fer de punt de trobada de comerciants i un lloc de formació i d'intercanvi. Canviem de tema perquè el partit UIOPI català ha aixecat polèmica perquè es va reunir ahir amb membres de la direcció del partit xenòfob Aliança Catalana. La reunió d'ahir l'han comunicat des del partit d'extrema dreta, que explica que van venir a Perpinyà per demanar-los una valoració de com està el catalanisme a Catalunya Nord. UIOPI Catalana està abanderant aquests dies la lluita contra la consulta pel nom del departament, perquè no inclou l'opció PI català. Una possibilitat que, segons les persones vinculades a la consulta, es va eliminar des de l'inici perquè es va considerar que l'estat francès no l'acceptaria. Al sud creixen les polèmiques per la visita del Papa de Roma a Barcelona. El pontífex va anar a la torre més alta de la Sagrada Família en un acte que ha generat polèmica en les darreres hores perquè en principi havia de ser només en castellà. Alguns feligresos i gran part dels partits polítics catalans han demanat al bisbe de Roma que s'adreci, si més no, una part en català, cosa que aquesta

0: Ara sembla que el Vaticà ha aprovat. Més enllà dels aspectes lingüístics, alguns col·lectius laics minoritaris han organitzat una manifestació contra la visita del Papa a Barcelona. La visita té el suport explícit dels governs socialistes de la ciutat i de Catalunya. Segons la Conferència Episcopal, Catalunya haurà de pagar 5 milions d'euros per la visita del pontífex que assumiran diferents organismes catalans. En cultura, la Casa de l'Aigua del Voló prepara la temporada d'estiu lluint el certificat de destinació d'excel·lència que va rebre ara fa uns mesos. Timote Costal és treballador de l'oficina de turisme del Vallespir.
1: Realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades a recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I en aquest cas, el label Destinació d'Excel·lència mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt serioses, que tenim un projecte concret.
0: I anem ara cap a Perpinyà perquè Jacquie Surjus-Colet ha estat reelegida com a directora del Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà per unanimitat. I acabem amb el bloc cultural explicant-vos que el violoncel de Pau Casals es podrà sentir en els propers anys en directe. La Fundació Pau Casals va decidir que accediria a aquest instrument al guanyador de la Queen Elizabeth Competition, un dels certàmens de música clàssica més importants del món. En una gala celebrada a Bèlgica aquesta setmana, l'italià Ettore Pagano ha estat el guanyador i, per tant, podrà tenir aquest instrument durant els propers anys. I ara el temps.
2: Bon dia. Ahir hi havia núvols sobre els nostres caps que han regat els nostres horts i, curiosament, era molt localitzat al Pirineu Català i Andorra. Per avui és una altra configuració. Torna el sol amb ala plana, una tramuntana moderada que afluixa amb el pas de les hores. El cel és serè i els núvols són alts. El termòmetre pujarà fins a 19 a Formiguera i Bolquera, 20 a Er, 22 a Fiors, 25 als Masos, 26 a Ia, 27 a Terats i Sant Llorenç de la Salanca, 22 a Polies, 25 a Morillàs i 22 a Cortsaví. Demà tornarà la pluja. Avui és Sant Kevin i Santa Clotilde, la reina dels francs. Aquest any no participa Roland Garros, Rafael Nadal, fa 40 anys. És el Dia Mundial de la Bicicleta i podreu passejar a bicicleta tot i que estem sota un anticicló.
3: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
4: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: gent, paraules que s'endueix vent, paraules que s'endueix vent.
1: Tomeu Penya és un cantautor mallorquí de música tradicional i de country. És fill de Vilafranca de Bonany, a l'interior de l'illa. Fill de Vilafranca de Bonany, a l'interior de l'illa, Tomeu Penya va començar la carrera musical l'any 80. Una carrera molt llarga i amb grans èxits com Duc ets dimoni dins jo, Mallorquins i catalans o Illes dins d'un riu.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Tomeu Penya.
1: Una hora, 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: Rajo Arels, em veig 93.1.
1: Què fas aquí tan sola? Estic menjant un iogurt.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dimecres 3 de juny i escolteu Ràdio Arrels. La Cambra del Comerç i de la Indústria llença un pla amb 6 eixos per dinamitzar el comerç local a Catalunya Nord. L'entitat vol enfortir la salut dels més de 6.000 comerços locals del departament i fomentar l'obertura de nous establiments. Entre les mesures, la Cambra pretén oferir als comerciants la possibilitat de mutualitzar alguns serveis o compres i té previst obrir un espai al centre de Perpinyà per fer de punt de trobada de comerciants i un lloc de formació i d'intercanvi. Canviem de tema perquè el partit UIOPI català ha aixecat polèmica perquè es va reunir ahir amb membres de la direcció del partit xenòfob Aliança Catalana. La reunió d'ahir l'han comunicat des del partit d'extrema dreta, que explica que van venir a Perpinyà per demanar-los una valoració de com està el catalanisme a Catalunya Nord. UIOPI català està abanderant aquests dies la lluita contra la consulta pel nom del departament, perquè no inclou l'opció PI català. Una possibilitat que, segons les persones vinculades a la consulta, es va eliminar des de l'inici perquè es va considerar que l'estat francès no l'acceptaria. Al sud creixen les polèmiques per la visita del papa de Roma a Barcelona. El pontífex va anairar la torre més alta de la Sagrada Família en un acte que ha generat polèmica en les darreres hores perquè en principi havia de ser només en castellà. Alguns feligresos i gran part dels partits polítics catalans han demanat al bisbe de Roma que s'adreci, si més no una part, en català, cosa que a aquesta hora sembla que el Vaticà ha aprovat. Més enllà dels aspectes lingüístics, alguns col·lectius laics minoritaris han organitzat una manifestació contra la visita del papa a Barcelona. La visita té el suport explícit dels governs socialistes de la ciutat i de Catalunya. Segons la Conferència Episcopal, Catalunya haurà de pagar 5 milions d'euros per la visita del pontífex que assumiran diferents organismes catalans.

0: En cultura, la Casa de l'Aigua del Voló prepara la temporada d'estiu lluint el certificat de destinació d'excel·lència que va rebre ara fa uns mesos. Timote Costal és treballador de l'oficina de turisme del Vallespir.
1: Realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades al recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I en aquest cas, el label Destinació d'Excel·lència mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt serioses, que tenim un projecte concret.
0: I anem ara cap a Perpinyà perquè Jacquie Surjus-Colet ha estat reelegida com a directora del Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà per unanimitat. I acabem amb el bloc cultural explicant-vos que el violoncel de Pau Casals es podrà sentir en els propers anys en directe. La Fundació Pau Casals va decidir que cediria aquest instrument al guanyador de la Queen Elizabeth Competition, un dels certàmens de música clàssica més importants del món. En una gala celebrada a Bèlgica aquesta setmana, l'italià Ettore Pagano ha estat el guanyador i, per tant, podrà tenir aquest instrument durant els propers anys. I ara el temps.
2: Bon dia. Ahir hi havia núvols sobre els nostres caps que han regat els nostres horts i, curiosament, era molt localitzat al Pirineu Català i Andorra. Per avui és una altra configuració. Torna el sol amb ala plana, una tramuntana moderada que afluixa amb el pas de les hores. El cel és serè i els núvols són alts. El termòmetre pujarà fins a 19 a Formiguera i Bolquera, 20 a Er, 22 a Fiors, 25 als Masos, 26 a Ia, 27 a Terats i Sant Llorenç de la Salanca, 22 a Polies, 25 a Morillàs i 22 a Cortsaví. Demà tornarà la pluja. Avui és Sant Kevin i Santa Clotilde, la reina dels francs. Aquest any no participa Roland Garros, Rafael Nadal, fa 40 anys. És el Dia Mundial de la Bicicleta i podreu passejar a bicicleta tot i que estem sota un anticicló.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

i el món s'atura, demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures

el cos, tèrbola i embriagada, fantasia d'una mort d'eternitat limitada.

mandra del migdia. Protegiu l'amor fortí, si així ho vol Déu, així sia.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Avui, al nostre viatge per les llengües d'Europa, som a les Illes Fèroe, un arxipèlag situat a mig camí entre Escòcia i Islàndia que forma part administrativament de Dinamarca. Miquel Martínez Vila, bon dia.
4: Bon dia, Cleofé. Sí, en aquestes illes hi viuen els faroesos, una població d'arrels nòrdiques i gaèliques que parlen el faroès. Es tracta d'una llengua escandinava occidental que té uns 80.000 parlants, la majoria dels quals viuen a les Illes Fèroe, mentre que les restes reparteixen principalment entre Dinamarca i en grau més baix a Islàndia. El faroès s'assembla a l'islandès, especialment pel que fa a la gramàtica, i les dues llengües han conservat un sistema de casos germànic amb nominatiu, acusatiu, datiu i genitiu, tot i que en faroès l'ús del genitiu s'ha reduït molt a la parla quotidiana.
3: Quan fa que hi viu gent en aquestes illes?
4: Doncs les Illes Fèroe van ser colonitzades pels vikings noruecs cap al segle IX, tot i que alguns indicis dirien que podrien haver estat habitades abans per monjos celtes. Els vikings parlaven antic nòrdic, del qual descendeix el faroès actual, i les primeres mostres escrites d'aquest faroès apareixen cap als segles XIV i XV. Tot i això, en documents oficials, la llengua no va tenir una ortografia estàndard fins cap al segle XIX. A més, com que les illes depenen de Dinamarca, la majoria dels documents d'aquesta illa eren escrits en danès. De fet, els faroesos van haver de batallar durant la primera meitat del segle XX perquè la seva llengua pogués ser l'idioma oficial i prioritari en tots els camps de la vida d'aquestes illes. Tot i això, els illencs estaven dividits entre els unionistes prodanesos i els que estaven a favor de la llengua i cultures pròpies. Després de negociacions intenses amb Dinamarca, que van començar el tombant de segle, l'any 38 es va autoritzar l'ús del faroès com a llengua d'ensenyament a les escoles, el 39 es va permetre el seu ús a l'església, el 44, en plena ocupació nazi de Dinamarca, el Parlament faroès va aprovar l'ús del faroès als jutjats. I finalment, el 48, el faroès va obtenir l'estatus de llengua oficial, cooficial, conjuntament amb el danès.
3: I avui en dia, en quina situació està la llengua?
4: Actualment, el faroès és la llengua d'ús d'una part important de la població insular, tot i que aquestes illes tenen una població molt petita i, per tant, és una llengua minoritària. El faroès és present als mitjans de comunicació, principalment a la ràdio i televisió pública, la KVF, així com algunes emissores privades com R7. De fet, ara sentirem un fragment del programa, i perdoneu el meu faroès, Ugnalotan de l'R7, que fa entrevistes en profunditat.
5: Tens man, men vi ple ofta spyrja, hver er personen? Hver er personen Magna Laxafoss?
6: Ja, hver er personen Magna Laxafoss? Ja, man kan si at... hvis du spør særlig om utbygging, så er jo utbygging budskapet fra en, og for større part identifiserer meg som vite at interessere meg ikke fire budskapet.
4: Això que sentíem era una entrevista en faroès, l'idioma que es parla en unes illes situades a mig camí entre Escòcia i Islàndia i que depenen administrativament de Dinamarca. Actualment a les illes hi ha un sentiment independentista important, tot i que els partits independentistes i unionistes van sovint junts. Per exemple, el govern faroès del 2022, format pel Partit Socialdemòcrata Unionista, el Partit d'Esquerres Independentista i el Partit Liberal Independentista, en tripartit.
3: I quin lloc ens recomanes de les Illes Fèroe?
4: Jo no hi he estat, però per les imatges que hi ha a aquestes illes em sembla que valen molt la pena, sempre i quan l'objectiu de les vacances no sigui el de calor i platja. De les Illes Fèroe en surten moltes de les fotografies que ens apareixen als fons de pantalla de l'ordinador, són d'aquestes illes. Aquests paisatges estan verds i amb penya-segats, i avui us he triat el salt d'aigua de Múlafossur a l'illa de Vagar, que és un salt d'aigua que arriba al mar i que sembla molt impressionant.
3: Moltes gràcies, Miquel.
4: Gràcies, Cleofé.

0: Qui perd la llengua, perd la identitat. El 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules. Per exemple, pel que fa a la gastronomia, en català ja podem dir, i era hora que siguin oficials, sushi, el plat japonès de pell i d'arròs, el wok, la paella, per fregir més ràpidament, el falafel, les boletes de cigró, el tofu, la mozzarella, la búfala, mais també el formatge suís gruyère, amb un Y, com en francès. Com en francès també ha entrat la castanya confitada, el marron glacé, el muslí, que mengeu al matí per esmorzar, el cappuccino, amb TX, evidentment, la clara, la cervesa amb llimona, ha entrat al diccionari. I dos elements gastronòmics dels Balears que ens demanem com és que encara rempàs al diccionari: pomada, la beguda menorquina feta amb ginebra i llimona, i es frit, el plat mallorquí més tradicional.
1: La Yepisado, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arrels, en FIAC 95.
3: Escolteu Radio Arrels. Radio Arrels.
4: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Radio Arrels.
5: Bon dia, dimecres 3 de juny, escolteu Radio Arrels. La Cambra de Comerç i de la Indústria llença un pla amb 6 eixos per dinamitzar el comerç local a Catalunya Nord. L'entitat vol enfortir la salut dels més de 6.000 comerços locals del departament i fomentar l'obertura de nous establiments. Entre les mesures, la Cambra pretén oferir als comerciants la possibilitat de mutualitzar alguns serveis o compres i té previst obrir un espai al centre de Perpinyà per fer de punt de trobada a comerciants i un lloc de formació i d'intercanvi. Canviem de tema perquè el partit UIOPI català ha aixecat polèmica perquè s'ha reunit amb els membres de la direcció del partit xenòfob Aliança Catalana. La reunió l'han comunicat des del partit d'extrema dreta, que expliquen que han vingut a Perpinyà per demanar-los una valoració de com està el catalanisme a Catalunya Nord. UIOPI Catalana bandera aquests dies la lluita contra la consulta pel nom del departament perquè no inclou l'opció País Català, una possibilitat que, segons les persones vinculades a la consulta, es va eliminar des de l'inici perquè es va considerar que l'estat francès no l'acceptaria. Al sud creixen les polèmiques per la visita del papa de Roma a Barcelona. El pontífex va anar a la torre més alta de la Sagrada Família en un acte que ha aixecat polèmica en les darreres hores perquè en principi es va dir que havia de ser només en castellà. Alguns feligresos i gran part dels partits polítics catalans han demanat al bisbe de Roma que s'adreci, si més no una part, en català, cosa que a aquesta hora sembla que el Vaticà hauria aprovat. Més enllà dels aspectes lingüístics, col·lectius laics han organitzat una manifestació contra la visita del papa a la capital catalana. La visita té el suport explícit dels governs socialistes de la ciutat i de Catalunya. Segons la Conferència Episcopal, Catalunya haurà de pagar 5 milions d'euros per la visita del pontífex, que assumiran diferents organismes. Obrim el bloc cultural perquè la Casa de l'Aigua del Voló prepara la temporada d'estiu lluint el certificat de destinació d'excel·lència que va rebre fa uns mesos. Timoteo Costal és treballador de l'Oficina de Turisme del Vallespí.
6: Realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades a recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I en aquest cas, el label Destination Excellence mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt serioses, que tenim un projecte concret.
5: A Perpinyà, Jacquie Surjust Colet ha estat reelegida com a directora del Teatre de l'Arxipèlag per unanimitat de vots. I el violoncel de Pau Casals

0: Casals es podrà sentir els propers anys en directe. La Fundació Pau Casals va decidir que cediria aquest instrument al guanyador de la Queen Elizabeth Competition, un dels certàmens de música clàssica més importants del món. En una gala celebrada a Bèlgica fa uns dies, l'italià de 23 anys, Ettore Pagano, ha estat el guanyador i, per tant, podrà tenir aquest instrument durant els propers anys. I ara el temps.
1: Som el dimecres 3 de juny, bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 29 graus a la plana i 17 a la muntanya, amb tramuntana al Rosselló. Les temperatures d'aquesta nit seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí i 17 al Conflent. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Ceret, 13 a Prats de Molló, 15 a Prada i 10 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols i pluja a tot el país. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló i al Vallespí, 24 al Conflent, 18 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país amb fins i tot un vent de 75 km per hora a la Salanca. Divendres al matí el temps serà assolellat, les mínimes seran de 14 graus a Perpinyà, 13 a Ceret, 9 a Prats de Molló, 12 a Prada, 3 a Montlluís i 4 a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a l'Albera, al Conflent i al Vallespí amb pluja a Prats de Molló. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la Salanca i a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.
6: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
0: La Casa de l'Aigua del Voló ha rebut el reconeixement de destinació d'excel·lència, un reconeixement doncs, que ha rebut ara fa unes setmanes, i volem comentar què és aquest reconeixement i aprofitar per parlar d'aquesta Casa de l'Aigua del Voló. Per això tenim amb nosaltres el Timoteo Costal, que és de l'Oficina de Turisme del Vallespí. Timoteo, bon dia.
7: Sí, bon dia.
0: Primer de tot, explica'ns una mica què és la Casa de l'Aigua del Voló.
7: La Casa de l'Aigua i de la Mediterrània, o que es diu la MEM, a més d'endurut de la Mediterrània, és en realitat un museu d'interpretació situat al mateix lloc de l'Oficina de Turisme del Voló. I la Casa de l'Aigua és un actor clau en la sensibilització al voltant de l'aigua, inaugurada als finals de 2028 al Voló, i la Casa de l'Aigua i de la Mediterrània s'imposa com un espai imprescindible de sensibilització sobre la preservació dels recurs hídric a escala del departament dels Pirineus Orientals. I cada any prop de 5.000 visitants i descobreixen exposicions interactives, tallers pedagògics i conferències, i impulsada per una arquitectura atrevida assenyalada per Philippe Dubuisson, la Casa de l'Aigua fa accessibles a tothom els reptes planetaris relacionats amb la salvaguarda d'aquests recurs vital, i alhora que posa en valor el patrimoni històric del Voló, marcat per una tradició termal i una relació estreta amb l'aigua.
0: He dit que, que han donat aquest reconeixement com a destinació d'excel·lència en aquesta Casa de l'Aigua. Què han valorat per donar aquest reconeixement, aquest premi?
7: Que en realitat, per explicar una mica què és el reconeixement de destinació d'excel·lència, si puc fer una presentació.
0: Sí, sí.
7: Que és una distinció nacional que reconeix el compromís constant de l'estructura amb una acollida de qualitat, una experiència de visita cuidada i una gestió sostenible integrada en totes les seves accions. I per això, la voluntat d'obtenir el label Destinació d'Excel·lència respon al desig de garantir i valoritzar aquests compromisos davant dels visitants i dels professionals del sector. I el label Destinació d'Excel·lència es basa en un referencial que agrupa criteris als quals cal complir per obtenir la marca. I gràcies al treball col·lectiu dut a terme dels tècnics i dels càrrecs electes, la Casa de l'Aigua ha obtingut el distintiu Destinació d'Excel·lència al desembre de 2025. I aquest distintiu estatal reconeix els professionals del turisme compromesos amb una política de qualitat, de corresponsabilitat i d'inclusivitat. I acredita especialment l'excel·lència de l'acollida dels serveis i de la gestió sostenible de l'estructura i aquest reconeixement oficial per part de l'Estat a través de l'agència Atout France a nivell nacional i permet també reforçar-ne la visibilitat i l'atractiu al territori.
0: Ara ja fa uns mesos que vau tenir aquest reconeixement, aquest distintiu.
7: Sí.
0: Ha canviat alguna cosa en el dia a dia? Heu notat algun canvi des que hi ha aquest distintiu? O és més una cosa que pots posar a més, diguem, el fet de tenir això?
7: No, realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades a recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I aquest nou ram s'articula al voltant de diverses missions, posar en valor les iniciatives locals i regionals, destacant les innovacions de les empreses i les col·lectivitats en la preservació, reutilització i gestió de l'aigua a escala transfronterera i federar els actors i habitants dels Pirineus Orientals i de la conca mediterrània al voltant de trobades, seminaris i intercanvis sobre solucions sostenibles. I també crear un espai d'immersió, experimentació que combini museografia moderna, immersió sensorial i promoció dels oficis i formacions vinculats a l'aigua. I en aquest cas, el label Destinació d'Excel·lència pot jugar un rol de... és credible, una marca que mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt serioses, que tenim un projecte concret.
0: Queda clar. Ara arriba l'estiu, què hi ha previst? Què podrà veure la gent que vingui a la Casa de l'Aigua els propers mesos?
7: Però durant l'estiu tenim el museu, com és tot l'any, però també tenim els mesos de juliol i d'agost visites guiades per descobrir com les professionals de la Casa de l'Aigua, com funciona l'aigua en el món, però també en el territori del Voló i també per saber una mica més sobre les termes, l'aigua d'on és, com funciona tot i també perquè l'estiu aquí en les Pirineus Orientals és molt important. Fa 3 anys que tenim unes restriccions d'aigua. Aquest any és millor perquè tenim un temps molt millor, però és un subjecte molt difícil i tenim que saber a la gent que tenim que cuidar molt aquest aigua i és el rol també de la Casa de l'Aigua. És explicar tot això.
0: Doncs ho podrem trobar durant l'estiu a la Casa de l'Aigua i del Mediterrani del Voló. Ho hem estat comentant amb el Timoté Costal. Moltes gràcies per atendre'ns.
7: D'ares, amb plaer.
2: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
2: L'opinador del dimecres a Ràdio Arrels és Pere Beca, l'advocat Pere Beca, que tenim amb nosaltres en comunicació. Pere, bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, Pere, vols fer algunes reflexions arran d'un article de premsa que t'ha interessat i et preguntes com es pot valorar avui, el 2026, l'evolució de la problemàtica sud-catalana, doncs, particularment en aquest Principat de Catalunya. Pere.
3: Sí, tothom que s'interessa a la situació catalana ja veu que en aquests moments no hi ha l'empenta que hem pogut conèixer a la dècada entre 2010 i 2020, amb un punt màxim el 2017 amb el referèndum, i que les coses han anat canviant en profunditat. I m'he basat en un article sortit en una digital coneguda que es diu El Substrac, publicat per Josep Miró, que és un periodista català però que escriu en aquest cas en castellà, i aquest article m'ha interrogat perquè el títol és en castellà: Catalunya entra ante su prueba definitiva, el principi del fin o la última oportunitat. Doncs Catalunya davant de la seva prova definitiva, el començament del final o l'última oportunitat. I és un article que voluntàriament provoca perquè tenir reaccions. Aquest analista considera que Catalunya va, a la seva història recent, sobreviure a moltes coses, inclús a una dictadura violenta i repressiva, però que en aquells anys difícils va resistir perquè tenia una societat forta, encara que aquesta societat forta no exercia realment el poder. Això, els anys de la dictadura, la societat catalana com tal existia, però no apareixia a les eines del poder. I ara, al revés, aquesta mateixa societat té institucions, hi ha un Parlament de Catalunya, hi ha un govern de Catalunya, fins fa poc encara majoritàriament independentista, ara ja no ho és, hi ha moltes poblacions amb alcaldes i consells municipals a favor d'independència. A més, Catalunya viu amb una certa prosperitat, potser no tant com als anys enrere, però una certa prosperitat. Però sembla, i això ho ha formalitzat aquest periodista, però tothom ho sent d'alguna manera, que s'hagi afluixat, si no perdut, la capacitat de convertir el que és una població de Catalunya en una nació catalana. I això és una situació que és prou nova a la història de Catalunya, perquè tant el 1714, lluita militar, pèrdua d'una guerra, invasió de Catalunya, que el 1939, guerra civil, pèrdua d'una guerra, invasió de Catalunya, invasió interna de Catalunya, en aquests moments no podem dir que Catalunya visqui una situació tan dramàtica. La situació social a Catalunya és molt millor, l'economia funciona prou bé, encara que podria anar més bé, la democràcia funciona, i encara que no ens surtin els números a favor de la independència, s'ha de dir que es fan eleccions lliures i que es fan en condicions normals de l'exercici de democràcia, i la llibertat, especialment la llibertat d'expressió, encara existeix. Catalunya no viu un perill imminent de desagregació, però globalment sentim que la situació vista a través d'un prisma de catalanitat va a pitjor. Llavors diu Miró al seu article que les causes són múltiples, evidentment, que una d'elles és una molt forta immigració a Catalunya, però no és una immigració de tipus d'immigració de la fam o immigració de la feina, sinó també una migració de poblacions amb diners, estic parlant de tota la gent que es ve instal·lar a Catalunya, gent d'Europa i gent d'altra part del món, amb voluntat de tenir-hi activitats perquè l'energia de l'economia espanyola ha millorat les coses i l'aspecte fiscal de les inversions és molt favorable, i que això provoca, a través especialment de la població amb educació, amb instrucció, anteriorment la part més educada de la població a Catalunya utilitzava el català bàsicament a casa, a la feina, com si dic. Ara, l'idioma més escoltat a Catalunya és el castellà, que és l'idioma de la televisió. Si hi ha una televisió en català, evidentment, però també hi ha la televisió en castellà i que és molt important a través de les seves possibilitats financeres. I podem dir que la generació que es cuida de televisió la rep en castellà i cada dia menys o més difícilment en català. I que la generació siguin la de la internet, la de les noves tecnologies, aquesta ja no fa la distinció i tot ho té, o quasi tot ho té, en anglès. I que tot això provoca una mena de globalització que té per conseqüència una baixa de la consciència nacional catalana. Comentari més sentit a les converses que podem tenir a Catalunya, ja no és el tema d'independència sí o no, ja no sent això d'independència el Barça al minut 17-14, sinó que se sent de dir cuidem-nos primer d'economia, de progrés social, el que s'ha de dir, el govern actual de Madrid fa prou bé en diversos aspectes, abans de tornar a parlar del que al final va fracassar al cap de 10 anys de pujada, amb el referèndum del 2017, que hagi sigut positiu i que es va guanyar, no va tenir conseqüències perquè no hi va haver-hi la voluntat política de tirar-ho més endavant. Aquella famosa nit que Puigdemont va declarar al Parlament de Catalunya, que declarava la independència, però que la suspenia immediatament, i que pels que raonen una mica cínicament en política, quan has fet el pas que et pot permetre guanyar, no has de tirar enrere, ja ho veiem, 10 anys després Puigdemont ja té poca incidència política i el seu moviment s'ha anat deslligant fins que es perdi la majoria independentista al Parlament de Catalunya. Això, Miró diu que és la prova final. No n'estem segurs que sigui la prova final, perquè moltes coses poden passar, moltes jugades es poden fer d'altra manera i ja se sap per tota la gent que practica l'esport que fins que el partit no s'ha acabat no es pot considerar que hagis guanyat o perdut. Però sí que en aquests moments la posició d'un govern central a Madrid, liberal, de tipus social, amb una voluntat de progrés del país d'Espanya i una certa cert coratge polític a nivell internacional, fa que una part important dels intel·lectuals catalans dubtin de la possibilitat d'arribar a tornar a aixecar una onada col·lectiva, políticament argumentada i pacífica, com va ser el cas als anys 2015-2017. Això no sabem si pot ser. No estic convençut, com ho diu Miró, que sigui la prova final, perquè la diferència de l'exemple que donava d'un partit esportiu, hi ha un temps determinat, aquí no hi ha un temps determinat, mai s'acaba això i es pot tornar a aixecar a qualsevol moment, però sí que estem vivint un moment baix de la política catalana, del qual hem de saber de quina manera sortir, de quina manera reactivar el moviment popular.
2: Ja has intentat respondre en aquesta pregunta complicada, quina és la problemàtica catalana al 2026 en el Principat de Catalunya, Pere Beca, segurament encara més difícil, i a Catalunya Nord, com ho tenim?
3: Doncs l'anàlisi potser és més senzilla, encara que el resultat sigui realment més difícil. Catalunya Nord, els catalans com tal, de des no del Tractat del Pirineu, Però sí, des de la posada en plaça de la República Francesa amb el seu principi jacobí centralista i apoyat sobre el fet que la República Francesa representava idees noves de llibertat, de poder a la burguesia, doncs els catalans de Catalunya Nord no han exercit realment el poder pròpiament com catalans. Sí que hi ha hagut i encara hi ha alguns polítics que han fet el seu camí a través de les institucions franceses, però ja veiem que això no ha arribat a aixecar un moviment i que moltes coses s'estan perdent. Penso en el cas de l'Ajuntament de Perpinyà, que va votar pel Rassemblement Nacional i ha tornat a votar a primera volta, en majoria absoluta, a favor d'aquest moviment que denega la catalanitat, ha canviat el lema de la ciutat, ja no, sem, no és Perpinyà la catalana, sinó la radiant, i que, a més, ja no hi ha a l'Ajuntament de Perpinyà ni una delegació als afers catalans, sinó això està incluït amb l'idea de patrimoni, és a dir, d'antiguar tot el moviment català per considerar que aquest moviment català no té importància política avui dia, no té futur. I això, aquesta constatació es pot fer a través de l'aglomeració Perpinyà Mediterrània, en la qual hi ha hagut una jugada espectacular amb Louis Alliot, que ha sabut fer-se votar ell quasi sense oposició i sobretot els vicepresidents, tothom ha anat a darrere sense oposició i sense tampoc que hi hagi clarament definida una eina institucional a nivell d'aquesta aglomeració, que és el poder polític més important de Catalunya Nord, el poder d'inversió i d'orientació política més important, doncs això s'ha fet sense cap dificultat. I si mirem les altres institucions, el Consell Departamental no diria que està a punt de caure perquè poden passar moltes coses, però sí que molt probablement irà pujant el grup del Rassemblement Nacional, ja que tenen apoi de molts ajuntaments, o clarament o insidiosament, però amb aquest apoi. I la regió Occitània, que veu les coses de més lluny que no pas la regió Lenga de Rosselló, en el qual la denominació Rosselló representava una tendència, ara Occitània està centrada sobre de la zona de Tolosa i sobretot està en un perill fort, vist les estadístiques, de passar també sota el control de l'Assemblea Nacional i, per tant, cap institució política amb realitat de poder, ajuntaments, aglomeració, Consell Departamental o regió, no té institucionalitzat la presa en compte de la temàtica catalana. Només ho té com a representació d'un passat que ha sigut, però cap eina de preparació política d'un futur en el sentit català no està posada a disposició en aquests moments. Hi ha el Consell Departamental, hi ha una delegació que es cuida d'aquests temes actualment, sí, però sabem que molt probablement si això passa a mans del Rassemblement Nacional, aquesta institució va a desaparèixer com les altres. Llavors, això té conseqüències polítiques i socials immediates. Per tant, no sé si té una conseqüència sobre de la consciència del català a Catalunya Nord. El periodista Lluís Dagues, a través d'una feina que està fent a l'universitat i d'una financiació europea, precisament col·laborant amb Catalunya Sud, del POCTEFA, l'Espai Català Transfronterer, doncs està elaborant una tesi que pren en compte una nova aspecte, una nova definició del catalanisme. Fins ara hi havia el catalanisme tradicional, és a dir, la voluntat política de transformar la societat o de mantenir la societat amb un aspecte català, amb el respecte de la seva cultura, de la seva llengua i de tot el que pot representar com a entitat social. De catalanisme es pot comparar a la idea de catalanitat, és a dir, el fet de ser català, de sentir-se català. Però Lluís Dagues posa endavant un nou concepte, un neologisme, per s'ha de dir, amb l'idea de catalanitud, és a dir, concentrant catalanitat i actitud, la actitud catalana, que es va mantinguent molt més enllà dels cercles catalanistes tradicionals de Catalunya Nord. Un sentiment de fer part d'una entitat, potser d'un poble, que va molt més enllà de l'actitud que teníem anteriorment. És evident que, i ho hem dit moltes vegades, la representació, per exemple, pública a l'esport, que ho sap, molta gent es defineix com catalans, molta gent hi va amb banderes catalanes, tothom canta amb Lluís Llach o el Cantem, Cantem. Bueno, mireu com van les coses. De l'avi Siset, que era un acte reivindicatiu, hem passat a Cantem, Cantem, que el refrany és en català, però les paraules ja són en francès. I això constitua un aspecte bastant nou que políticament no ha donat mira. L'actitud catalana, ningú té ganes de renunciar. Per tant, tampoc ningú té ganes de fer l'esforç d'aprendre la llengua, ningú potser no, però la majoria no té ganes d'aprendre la llengua i d'adaptar les institucions a aquesta realitat sociopolítica, com ha pogut ser el cas al País Basc. Llavors, no sé si això pot voler dir, com ho diu Miró, que estem acabant una fase i que potser és l'últim combat. No ho crec, perquè aquesta gram que hi ha, aquestes arrels que hi ha, sempre tornen a sortir. I encara que indiscutiblement s'hagi canviat de generació dels actius polítics catalans i dels actius associatius catalans, hi ha una generació que ha tingut el seu temps i que ha passat i que va desapareixent, doncs sempre existeix i sempre hi ha una part de població, a vegades inesperada, a vegades culturalment integrada, que fan que aquesta arrel subsisteix. I que, al revés del que pensa Miró, jo no crec que estiguem en una prova definitiva, sinó al principi, no del final, però de la naixença d'una nova etapa, que segurament serà diferent, que segurament serà més modern, més adaptada, però al final una nova etapa i que potser encara socialment tenim la capacitat de reiniciar un moviment esperançador del respecte de la llengua, de la cultura i de les tradicions catalanes. Gràcies per la seva atenció.
2: Gràcies, Pere Beca, fins la setmana entrant a Ràdio Arrels i també recordeu que podeu escoltar les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Ràdio Arrels. Ara Inés. 88.2.
4: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Quin era el quotidià, el dia de Pau Casals a Prada?
1: Hi ha els alemanys que arriben al 42 i aquí la situació canvia. Mm. La situació canvia perquè llavors són els alemanys que saben qui és Casals, no tan sols ho saben, sinó que l'insisteixen constantment, constantment, perquè vagi a fer un concert a Alemanya. I en Casals diu que té reumatisme, diu que no pot, que és massa vell, que es queixa, que això i que allò, i trobarà sempre excuses per no anar a fer mai cap concert a Alemanya. Mai. I això que els alemanys van insistir, van insistir, van insistir. Malgrat tot, Casals va continuar servint de protecció en els intel·lectuals, sobretot catalans, que eren a Prada, i també algun anònim, perquè que coneixia per raons diverses, tot això. Però, esclar, no podia d'una manera absoluta salvar tothom. Llavors, sí. En aquell moment, va ser l'època més difícil pels refugiats. Sobretot, que els alemanys van posar l'interdicció d'anar a 30 quilòmetres de la frontera. Van posar una zona d'interdicció pirenaica. És a dir, que no es podien apropar als estrangers de 30 quilòmetres de la frontera. Pel Pertús és Perpinyà, però per Cerdanya és Prada. Doncs va arribar en aquell moment altra gent que eren a Oceja, que eren a la Torre de Carol, que eren a Enveig, van tenir de baixar, i l'únic lloc que tenien de referència en aquell moment això, a part de Perpinyà, ben entès, era Prada, el més a prop. Llavors van venir aquí. I llavors aquí va ser els anys més durs i més difícils pel món de l'exili, perquè a part d'aquesta, entre cometes, persecució permanent, perquè en permanència et podies trobar amb algú, amb un alemany o amb algú de Vichy que et demanés els papers i que t'engarzolés. Pensa que, per exemple, l'últim tren que arribava de Perpinyà arribava a les 8 del vespre. Hi havia el cobrefoc a partir de les 6. Per tant, per anar de l'estació a la casa on la gent vivien, tenien de fer-ho de pressa, d'amagat i de no fer-se agafar, perquè eren de seguida acusats de fer una activitat subversiva. Tinc el cas, per exemple, de Pompeu Fabra, que l'any 48 encara hi ha aquesta manera de vigilar qui arriba el tren i qui no arriba l'any 48. Llavors, moment difícil, i sobretot moment encara més difícil per l'alimentació, perquè no es troba res, no hi ha... tot marxa amb el mercat negre, tot marxa amagat i tot això, i veiem, els intel·lectuals tenen un avantatge sobre la gent del camp, un avantatge d'escriptura, de llegir, de tenir llibres, tot això, però tenen un desavantatge enorme, és que són incapaços de plantar una patata i de collir un nap. I per tant tenien menester de la gent que treballaven en els masos, i sort en van tenir, tant en Casals com en Fabra, com la gent que no eren posats en aquest món, els Alavedres, per exemple, i tota aquesta mena de gent, tot això, la família Forç, això, sort van tenir dels catalans que eren en els masos i que els hi procuraven patates, conills, ous, el que fos. I això durarà fins a l'any 44. Fins a l'any 44, al mes d'agost, allà a l'alliberament de Catalunya Nord, allà a l'alliberament de Catalunya Nord contra els alemanys se'n van. Llavors, veiem, aquí som al 44, sí. Hi ha l'alliberament. Mm. Hi ha l'alliberament i Casals, en aquest moment, ja és a la Vila Coleta. Mm. No sé si has vist o si algú ha vist la pel·lícula que s'ha rodat, La força d'un silenci.
0: Sí.
1: La força d'un silenci, remarca anècdota, però és rodada totalment a la Vila Coleta. Uh-huh. És rodada en el mateix lloc on va viure Pau Casals. Bé? I en la pel·lícula surten alguns aspectes decisius d'aquesta vida de Pau Casals. Per exemple, l'aspecte decisius que surt és quan els alemanys li insisteixen per anar a tocar i que els diu que no.
0: N'escoltem un extracte, Pau, la força d'un silenci.
2: El meu avi m'ho havia intentat explicar alguna vegada. Vostè no toca el violoncel, el fa parlar. És un plaer conèixer-lo, mestre. Per què no vol tornar a tocar a Alemanya?
3: El mateix motiu que no he tornat a tocar a Rússia des de 1917, a Itàlia des del 34 i a Espanya des del 39. Té sort de ser qui és.
4: L'any 33 va decidir interrompre la relació amb el seu amic Antoine Girard. Havien tocat junts durant més de 30 anys.
3: No et poden veure amb un amic dels nazis. L'obligació d'Anglaterra és mantenir l'ordre a Europa i vetllarem també perquè Espanya no caigui en mans comunistes. El meu violoncel és la meva veu. Silenciar-lo significa un gran sacrifici per mi. No tornaré a tocar en públic fins que Catalunya torni a ser Catalunya.
1: I després, com que l'any 45, 46, 47, Casals encara fa la viu-viu, no és fins als anys 47 que comencen a venir els americans, que comencen a venir gent, el venen a veure, sobretot al món de la música, sobretot perquè ha fet declaracions, veiem, entre temps, Casals ha anat a Londres
0: sí.
1: I ha fet un concert a la BBC i Casals ha explicat a la BBC que no tornaria a tocar mentre el món lliure no arreglaria el problema de Catalunya amb l'estat espanyol i amb en Franco. Bon, això va tenir una repercussió enorme i quan va començar a dir que no volia tocar mentre aquest problema no seria resolt, doncs hi ha un temps mort, entre cometes, encara que faci algun concert d'aquí d'allà per raons particulars, a Montpellier, a París també, bon, però 47 és només l'any 48 que comencen a venir alguns alumnes, particularment amb ell, però a títol privat, anava a dir jo, privat i particular, un, dos, tres.
0: Enviat per companys músics del mestre.
1: Enviat per amics de Pau Casals, per amics d'això, perquè aviam, es havia deixat amb el trio Cortó Tibó, van quedar renyits a tot això, però continuaven tenint relació i tenien contacte.
0: En Cortó Tibó, que l'un i l'altre van ser acusats de col·laboracionisme.
1: Van ser col·laboradors,
0: Sí, sí.
1: Van ser acusats, van ser col·laboradors. Dels alemanys, això, ben entès, Bon, llavors en aquest moment comencen a venir i el personatge essencial d'aquell moment és Alexander Schneider. Bueno, Alexander Schneider és un violinista americà extraordinari, jueu, que coneix el problema de Catalunya, que coneix, sap el problema de Casals, que sap tot això, i que li insisteix per mor d'anar a tocar a Amèrica, dient que Casals té de tornar a reunir la gent, de tornar a fer, que aquí serà molt difícil, i Casals es manté que no. Bon, llavors, l'any 49, s'imagina un primer concert que serà un preludi del que serà més tard el festival i que es farà a Sant Miquel de Cuixà. És l'Alexander Schneider que li demostren en Casals que pot reunir els millors músics del món, que si ell no vol anar a Amèrica, és Amèrica que vindrà en ell, tot això, i de mica en mica el va rodejant i el va convertint en això. Bon. I llavors, aquí sí. Ara bé, abans d'arribar al Festival de Música, Casals viu aquests anys de 46, 47, 48, el 49 jo diria que ja la cosa li escapa. Però durant aquests anys, 46, 47, 48, Casals viu en el seu món. I quan dic que viu en el seu món, vol dir que de cada dia viu amb els amics més íntims, més a prop, i viu amb aquests anònims pagesos, tot això, que li porten la llenya, que li porten els ous, que li porten la llet, que li porten tot això, i que paga tot això. L'únic que no vol cobrar és un anarquista, que li porta la llenya cada dia, a ell i a Pompeu Fabra. Es diu Pep Soldevila. Però les altres gent que li porten el que sigui, ell els hi paga i tot això. Llavors, viu en aquest món. I amb el món dels intel·lectuals té una correspondència intensa, bosa, cada dia i tot el dia. Pensa que no té màquina d'escriure i que a part ho fa tot a la mà i que a part alguna carta oficial en el govern americà, en el govern anglès, tot això, que llavors les fa picar a màquina, el de més ho fa tot a la mà. I la cosa que té, això sí, cada cap de setmana rep els seus amics a casa seva, cada diumenge. Cada diumenge a la tarda, cap allà a les 5 de la tarda, fins a altra hora del vespre, aquest món dels intel·lectuals va a casa d'en Casals, a la consergeria de...
0: El Camp dels Ocells ara?
1: El Camp dels Ocells ara. Llavors aquí, que hi ha majoritàriament les famílies de Prada, la família Arnau, la família Fors, la família Vila, la meva família, i tota una sèrie de gent que un dia ve l'un, l'altre dia ve l'altre, l'altre hi ha un de pas que justament li agrada de venir, bon, i tota aquesta gent es troben cada setmana, cada setmana, cada setmana, tot l'any, durant 3 anys, a casa d'en Casals. En Pompeu Fabra no hi va, perquè el pobre Pompeu Fabra no té ni 5. I no hi va perquè diu que no té manera de correspondre. És a dir, que ell també hauria d'haver rebre la gent i no pot. No té ni 5. Van més que justos i és gràcies a la seva família que l'ajuda, una mica al govern de l'exili a Catalunya, però no gaire, però si no, en Pompeu Fabra no pot correspondre. Per tant, són molt amics, però més que amics, i es consideren mútuament, però no, en Fabra no participa en aquestes tertúlies de cada fi de setmana. Són aquests 3 anys que són de comunitat interna amb la gent de Prada i del món, sobretot, intel·lectual, i de comunitat externa amb la quantitat de cartes que envia arreu del món. És extraordinària, aquesta quantitat de cartes. Tot és el Museu del Vendrell.
0: Sí. I a la Biblioteca Nacional de Catalunya, m'han dit.
1: No, perquè després hi ha coses que han sigut... Casals ho han dipositat pràcticament tot el seu al Vendrell. Però després a l'Arxiu Nacional de Catalunya i a la Biblioteca hi ha el que han dipositat els altres. És a dir, els que han rebut les cartes d'en Casals. Els que han rebut, a ben entès, són dues coses totalment diferents.
0: Era la 10a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual. Es tracta del film Pau, la força d'un silenci, dirigida per Manuel Huerga, protagonitzada per Joan Pera en el paper de Pau Casals. Una emissió de Ràdio Arrels Conflent. Thank you.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i avui connectem amb en Gerard Alcover del grup Coman de Reus. Els vostres videoclips i tota la vostra imatge del grup sempre té molts colors. Per què haver fet aquesta aposta visual?
4: Bueno, com comentàvem en altres ocasions, també entra dins de la coherència aquesta que intentem tenir sempre. El tema aquest de Pop Feliç, una cosa senzilla, vitalista, que transmeti felicitat. Llavors, sempre hem buscat això, colors senzills i vius, no? Vius perquè te transmetin aquesta energia, aquest positivisme, i senzills perquè li entrin a tothom, no? Que no sigui una cosa complexa, que sigui una cosa fàcil d'entrar. Després, és el que et deia, no? De que sí que volem tenir un missatge i sí que volem parlar de les coses que ens passen i tot això, però volem que la imatge sigui senzilla, que la gent vagi ja cap a la cançó, no? Que el que més sigui una via d'entrada fàcil i per això aquests colors i aquesta senzillesa en els videoclips i en tot això.
3: Ara parlarem d'una cançó que comença una mica tipus bossa nova i després es torna més pop festiu. Es diu Formentera i la veritat és que la lletra és bastant trista, però la música sempre és tan feliç i festiva. Per què haver guardat una música feliç amb una lletra que podria ser més trista?
4: Perquè creiem que els ens agraden molt els contrastos, no? Hi ha una portada dels Pets, que diria que és l'agost. Una portada. Tota la imatge del disc de l'agost és ells vestits d'hivern, però amb una platja, no? O crec que el Sol també ho van fer, un altre disc dels Pets, en el qual sortien imatges d'estiu, però de coses a l'hivern, no? De coses tancades. Llavors, aquestes contradiccions a nosaltres ens atrauen molt i al final, com dius tu, la lletra és una ruptura, no? Però és una ruptura vista amb optimisme i vista amb música alegre. I, de fet, al final de la cançó ho diu, va ser un encert no seguir junts, no? Llavors, és un està bé mirar enrere, està bé tancar bé les ruptures i veure-ho amb melancolia, potser, si vols, però també tirar endavant i veure que potser era la millor decisió i que no tot sempre ha de ser dramàtic o trist. A vegades és una decisió que es pren de forma madura i serena i que ho has de veure amb carinyo i amb respecte del que ha passat i has de seguir mirant endavant i veient que potser no t'has equivocat i que potser has d'estar alegre igualment.
3: És això, en aquesta cançó parleu del final d'una relació, un final una mica dolorós. La història es basa en una experiència personal?
4: L'Emili no ha tingut tantes... Mira, això és una cosa més personal, però l'Emili no ha tingut tantes ruptures, jo n'he tingut unes quantes, i totes les ruptures són diferents, però al final el leitmotiv d'una ruptura és el mateix, no? Que és els records que tens passats de la relació, no? Quan te reparteixes les coses i cadascú cap a casa seva, que són moments durs i difícils, no? I llavors aquestes escenes sí que algunes són de vivències personals, clar. I al final és això, és un retrat, no? de diverses escenes que tots hem pogut viure més o menys. I l'únic això, que després la conclusió és aquesta, de dir, bueno, la vida segueix, hem decidit això, doncs ara no ho dubtem i tirem endavant i reconstruïm la vida.
3: Escenes que queden molt marcades, aquesta escena que es reparteixen les coses i tot això, queden molt marcades,
4: però
3: trobo.
4: Fixa't que al mateix temps anem enumerant coses que ens repartim, que al final són coses de records bons, no? Els discos del Monzó, allò que vaig comprar allí, els llibres del Monzó, els discos dels amics, no? Al final és trist i dolorós, però perquè tens estima a el que t'ha passat, no? Llavors sí que és trist i és dur, però també estem enumerant records bons, no? I coses positives de la relació.
3: I en aquesta cançó també hi ha sonoritats electròniques que fan pensar en videojocs una mica. Sou fans de videojocs, tu i l'Emili?
4: No massa, però per mi, l'Emili no ho sé, suposo que et diria el mateix, és per una falta de temps. Jo crec que els videojocs són xulos i transporten a mons xulos, interessants, i jo per falta de temps, la veritat és que no sóc fan de videojocs. Sí que és veritat que segons quins sons de sintetitzadors i això t'aporten, no, a melodies d'aquestes de Game Boys i de Super Nintendos, i això sí que ens agrada molt, perquè al final torna a ser escenes dels 90, no, de la nostra època de quan érem petits, que potser sí que jugàvem més. Actualment no, però per falta de temps.
3: I les cançons amb Koeman, ets tu qui les escrius, o l'Emili, o tots dos?
4: Bueno, normalment, quan vam començar, o tradicionalment, el que hem fet és que normalment l'Emili és el lletrista i el que busca melodies, etc. I jo sóc més el que després acabo ajudant a vestir la cançó, no? Això és perquè tradicionalment tots els grups que hem tingut, l'Emili portava més el rol de cantant i jo portava més el rol de guitarrista, segones veus. El que ha passat ara a Koeman és que només som dos i ara tots fem una mica de tot. Sí que ell segueix sent doncs, la veu més principal i jo faig més la part de guitarres, però ara els papers s'han difuminat una mica, no? I a més ara estem treballant en estudi propi, amb la qual tenim moltes hores per experimentar i ara ja hem canviat una mica les coses i ara ja acostumem a treballar tots més en paral·lel, no? Vull dir, ens quedem els dos, estem hores i hores, anem provant i ho anem construint entre els dos. Jo crec que això enriqueix una mica més la cançó, potser, perquè són moltes hores de discussió i de proves i de no sé què, però això fa que surti una cosa que està consensuada entre els dos, que els dos l'hem validat, no? I que ens podem sentir molt orgullosos de fer-la.
3: Doncs va, escoltem Formentera de Koeman.

0: La cançó que sonava era Formentera de Koeman, això és el disc de la setmana, i no dubteu en escoltar-nos demà a la mateixa hora per continuar descobrint aquest duet.
1: Radio Arrels, a Codolet, 95.5.
2: Escolteu Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels. És la una.
5: Som el dimecres 3 de juny, bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 29 graus a la plana i 17 a la muntanya, amb tramuntana al Rosselló. Les temperatures d'aquesta nit seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí i 17 al Conflent. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 13 a Prats de Molló, 15 a Prada i 10 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols i pluja a tot el país. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló i al Vallespí, 24 al Conflent, 18 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país amb fins i tot un vent de 75 km per hora a la Salanca. Divendres al matí el temps serà assolellat, les mínimes seran de 14 graus a Perpinyà, 13 a Serret, 9 a Prats de Molló, 12 a Prada, 3 a Montlluís i 4 a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a l'Albera, al Conflent i al Vallespí amb pluja a Prats de Molló. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la Salanca i a Cerdanya.
2: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: 90% de la població mundial viu en zones amb ecosistemes degradats. Bon dia. Segons unes dades comentades pel Banc Mundial, només 10% dels humans viuen en un entorn saludable. La resta, tant en els països en vies de desenvolupament com en les societats més industrialitzades, viuen en zones afectades per la degradació dels sòls, la contaminació de l'aire o l'estrès hídric. L'informe destaca que gairebé la meitat de les zones urbanes pateixen problemes greus de contaminació de l'aire, del sòl i de l'aigua, doncs. A les àrees rurals, la degradació pren la forma d'erosió dels sòls i pèrdua de cobertes forestals. Els oceans alhora registren un deteriorament accelerat per la sobrepesca, l'acidificació i la contaminació plàstica, amb conseqüències directes sobre les poblacions costaneres que depenen de la pesca i del turisme. Els científics assenyalen que la degradació dels ecosistemes no sols té un impacte ambiental, sinó també social i econòmic. La pèrdua de biodiversitat i de serveis naturals genera

0: inseguretat alimentària augmenta la vulnerabilitat davant fenòmens climàtics extrems i accentua les desigualtats entre regions. Malgrat els esforços internacionals, les polítiques de restauració i protecció avancen a un ritme molt inferior al del deteriorament.
1: Radio Arrels, Amiens, 95. Tu ets

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.

0: El grup Pamboli es va crear l'any 1978 amb diversos cantants que ja s'havien trobat al Fanal de Sant Vicenç. Volien fer una música més moderna, més com la que es feia en aquell moment. Jordi Barra, Albert Bueno i Germina el Monja serien les tres veus més visibles del grup, sobretot perquè després van seguir camins personals diferents. El grup Pamboli va tenir un èxit espectacular, però va durar poc. L'any 82, Ràdio Arrels tenia un any, doncs. Jordi Barra i Germina el Monja en parlaven.
1: I pensa que la vegem a nosaltres, han retrobat quelcom, eh? Han retrobat quelcom, s'han fet tornar a néixer quelcom que havia un poc desapareixit, veieu? I la gent hi creien pas. Per ells el català és un poc el folclore, eh? Ho saps, abans que en parlàvem, és un poc la revista de Tretó, Cabaret Sant Jaquà, d'embestides feia riure tothom, nosaltres amb... I pensa que nosaltres el que provem de fer és amb les cançons tradicionals de bord, els de fer cantar, perquè per fer cantar la gent aquí és molt difícil, el català es canta en pas, eh? Canten cançons, veieu tot sol, dins la duixa, saps? Aquí, un sol terreny que criden per cantar, de segur que, si són dos o tres, canten pas mai. Si mai et fet que el casseïdes amb els uves, ets avisat que el català es cantava en pas. És una catastrofa, això, eh? I llavors, la gent canta amb nosaltres, això és quelcom imprès. A la segona part, bon, és més clàssic, diguem, provem de fer quelcom que sigui amb més de gust, diguem, eh? Portar poesia, després d'en Cerdà, poesia d'en Vicent, també d'en Cairol, d'en Josué Sebastià Pont, fer passar altra cosa, fer veure la gent que hi ha altra cosa que borricades, que, diguem, eh? És això que cal arribar a fer, fer coses sorrius, fent sorrius, que la gent estimi per això, eh? Cal agafar tota aquesta gent i els fer veure com el català se va fer tot, tu ho saps que pot fer tot, no?
2: I penseu pas que hi ha un públic a guanyar? Vull parlar dels joves, que si espiem el públic que teniu, es pot pas dir que sigui un públic de força joves, que cal agafar la gent de 30-35 anys en amunt.
3: Me'n vaig a dir-te una cosa, hi ha dos o tres anys, si ho és, que el públic era de 35 anys per munt, com dius. Bé, de més en més, es veu, quan fem actuacions, es veu joves de 15 anys, de 18 anys, de 20 anys, de 25 anys, i el públic tradicional, si vols, per aquesta forma d'espectacle. Bé, tenim joves i em sembla que és molt important això. Però veieu que hem pres consciència d'alguna cosa que s'anava perdent i que veieu... miren d'atrapar a través d'aquests espectacles.
2: Sí, hi ha també un altre fenomen, que és un poc lligat amb això, és que els joves, quan cal esperar alguns anys, i els mateixos joves que no van assistir a aquests espectacles, que són pas sensibilitzats al problema català, quan tenen 30 o 35 anys, llavors s'hi retroben, veieu?
1: Sí, segurament ho és quan diu en Germinal, que tenen de més en més de joves. Hi ha dies, hi ha ple de joves en la sala que venen aquí i que coneixen totes les cançons, eh? Si coneixes joves, coneixen totes les nostres cançons, coneixen tot, eh? I compren el disc i no segueixen a per tot, n'hi ha un munt, eh? Jo veig tots els joves que venen aquí, que me demanen les paraules i tot, jo som content que hi van, eh? I s'hem fet de cops dia ballades, si no hi havia fora que joves, eh? Fem pas fora que joves, un munt de joves, eh? I que canten, que criden, cal veure l'ambient que hi ha. I això per nosaltres és una cosa fantàstica.
3: Sí, te vull dir una cosa, jo pel meu ofici treballo sovint dins de les escoles. A les escoles secundàries i a les escoles agrícoles, i aquests joves me coneixen, i si me coneixen me coneixen de Pamboli, me diuen Tel, és el germinal del Pamboli, d'on és que venen, si no, no me coneixerien.
0: En 1982, Germina el Monja i Jordi Barra, en aquell moment, del grup Pamboli.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 3 de juny del 1951 neix Miquel Vendrell i Llambrich, conegut com a Miquel del Roig. Aquesta denominació vindria del seu avi Pèl Roig, a qui li deien per aquest motiu Roig, i es va transmetre de generació en generació. Fill de l'Ametlla del Mar, és un cantant de les Terres de l'Ebre. Va aprendre a tocar la guitarra als 17 anys, formant part del grup nou inspirat en els Beatles. Uns anys més tard va incorporar-se a diverses orquestres que actuaven sobretot als estius. Finalment, Miquel del Roig va dedicar-se a actuar en solitari i especialitzar-se en interpretar cançons populars, temes propis i altres de contemporanis versionats al català, el que li ha valgut el sobrenom de Canta-ho tot. Escoltem ara La Farola, La Farola. La...

0: farola.
1: Fins aquí la farola del Miquel del Roig.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: AGENDA. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespí al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País de Red Història Conflent Canigó. Abans de l'estiu, us proposem una visita guiada del poble d'Orbanya. El dissabte 13 de juny, a les 3 de la tarda, la Martina Bué, la nostra guia, us portarà a la descoberta d'aquest encantador poble al cap del món que us seduirà pel seu aire de muntanya amb les seves cases cobertes de lloses. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història Conflent Canigó.
2: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

cara.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: En el marc de la Catalunya empobrida de finals del segle XVI, va néixer Joan Sala i Ferrer, l'any 1594, al Mas de la Sala de Viladrau, a les Guilleries. Era el cinquè de 9 germans. L'any 1618 es casa amb Margarida de Tallades, la pubilla del Mas Serrallonga de Carós, de qui agafarà el conegut sobrenom. En un entorn rural que anava a menys i amb 13 boques per alimentar el mas, en Joan s'inicià de la mà del seu germà Segimon en el bandolerisme, una activitat molt estesa en aquella època i que inicialment compaginà amb l'ofici de pagès. El seu pas al bandidatge s'accelerà quan l'any 1622 va matar en Miquel Barfull, un veí a qui li confià unes capes robades i que el denuncià a la justícia. L'any 1627 passà a ser cap de colla, en la qual s'hi afegirien altres bandolers coneguts com Jaume Malianta, el fadrí de Sau, i entre 1628 i 1633, en Serrallonga fou el principal bandoler català, un veritable malson per a les autoritats reials. La pressió reial sobre el bandolerisme català va anar en augment i en Serrallonga es veié obligat a refugiar-se en diverses ocasions en les terres del Viver i Nyer, en els comtats nord-catalans. De tornada d'unes d'aquestes fugides, va segrestar la Joana Massissa, qui l'acompanyà fins als darrers dels seus dies. Amb la colla ja desfeta, en Serrallonga tornà a les Guilleries i es dedicà de nou al bandidatge fins la vigília de Tots Sants de 1633, quan fou traït i atrapat al Mas Agustí de Santa Coloma de Farners. El 8 de gener de 1634 era ajusticiat a Barcelona i el seu cap penjat al portal de Sant Antoni de la ciutat per a escarni popular. L'endemà de mort ja era llegenda i es podia sentir arreu la cançó. Les ninetes ploren, ploren de tristor, perquè en Serrallonga és a la presó. De Ricard Guilmer, Serrallonga, Els Angelers de la Terra, una banda dibuixada disponible a la Llibreria Catalana.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: La Casa de l'Aigua del Voló ha rebut el reconeixement de destinació d'excel·lència, un reconeixement doncs, que ha rebut ara fa unes setmanes, i volem comentar què és aquest reconeixement i aprofitar per parlar d'aquesta Casa de l'Aigua del Voló. Per això tenim amb nosaltres el Timoteo Costal, que és de l'Oficina de Turisme del Vallespí. Timoteo, bon dia.
4: Sí, bon dia.
3: Primer de tot, explica'ns una mica què és la Casa de l'Aigua del Voló.
4: La Casa de l'Aigua i de la Mediterrània, o que es diu la MEM, a més d'un de la Mediterrània, és en realitat un museu d'interpretació situat al mateix lloc de l'Oficina de Turisme del Voló. I la Casa de l'Aigua és un actor clau en la sensibilització al voltant de l'aigua, inaugurada als finals de 2028 al Voló. I la Casa de l'Aigua i de la Mediterrània s'imposa com un espai imprescindible de sensibilització sobre la preservació dels recurs hídrics a escala del departament dels Pirineus Orientals. I cada any prop de 5.000 visitants i descobreixen exposicions interactives, tallers pedagògics i conferències, i impulsada per una arquitectura atrevida assenyalada per Philippe Dubuisson. La Casa de l'Aigua fa accessibles a tothom els reptes planetaris relacionats amb la salvaguarda d'aquests recurs vital, i alhora que posa en valor el patrimoni històric del Voló, marcat per una tradició termal i una relació estreta amb l'aigua.
3: He dit que han donat aquest reconeixement com a destinació d'excel·lència en sí. Aquesta Casa de l'Aigua. Què han valorat per donar aquest reconeixement, aquest premi?
4: En realitat, per explicar una mica què és el reconeixement de destinació d'excel·lència, si puc fer una presentació.
3: Sí, sí.
4: Que és una distinció nacional que reconeix el compromís constant de l'estructura amb una acollida de qualitat, una experiència de visita cuidada i una gestió sostenible integrada en totes les seves accions. I per això, la voluntat d'obtenir el label Destinació d'Excel·lència respon al desig de garantir i valoritzar aquests compromisos davant dels visitants i dels professionals del sector. I el label Destinació d'Excel·lència es basa en un referencial que agrupa criteris als quals cal complir per obtenir la marca. I gràcies al treball col·lectiu dut a terme dels tècnics i dels càrrecs electes, la Casa de l'Aigua ha obtingut el distintiu Destinació d'Excel·lència al desembre de 2025. I aquest distintiu estatal reconeix els professionals del turisme compromesos amb una política de qualitat, de corresponsabilitat i d'inclusivitat, i acredita especialment l'excel·lència de l'acollida dels serveis i de la gestió sostenible de l'estructura, i aquest reconeixement oficial per part de l'Estat a través de l'agència Atout France a nivell nacional, i permet també reforçar-ne la visibilitat i l'atractiu al territori.
3: Ara ja fa uns mesos que tenir aquest reconeixement, aquest distintiu.
4: Sí.
3: Ha canviat alguna cosa en el dia a dia? Heu notat algun canvi des de que hi ha aquest distintiu? O és més una cosa que pots posar a més, diguem, el fet de tenir això?
4: No, realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades a recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I aquest nou ram s'articula al voltant de diverses missions, posar en valor les iniciatives locals i regionals, destacant les innovacions de les empreses i les col·lectivitats en la preservació, reutilització i gestió de l'aigua a escala transfronterera, i federar els actors i habitants dels Pirineus Orientals i de la Conca Mediterrània al voltant de trobades, seminaris i intercanvis sobre solucions sostenibles. I també crear un espai d'immersió, experimentació que combini museografia moderna, immersió sensorial i promoció dels oficis i formacions vinculats a l'aigua. I en aquest cas, el label Destinació d'Excel·lents pot jugar un rol de... és creïble, una marca que mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt serioses, que tenim un projecte concret.
3: Queda clar. Ara arriba l'estiu, què hi ha previst que podrà veure la gent que vingui a la Casa de l'Aigua els propers mesos?
4: Però durant l'estiu tenim el museu, com és tot l'any, però també tenim els mesos de juliol i d'agost visites guiades per descobrir com les professionals de la Casa de l'Aigua, com funciona l'aigua en el món, però també nel territori del Voló, i també per saber una mica més sobre les termes, l'aigua, d'on és, com funciona tot, i també perquè l'estiu aquí, en les Pirineus Orientals, és molt important. Fa 3 anys que tenim unes restriccions d'aigua. Aquest any és millor perquè tenim un temps molt millor, però és un subjecte molt difícil i tenim que saber a la gent que tenim que cuidar molt aquest aigua i és el rol també de la Casa de l'Aigua. És explicar tot això.
3: Doncs ho podrem trobar durant l'estiu a la Casa de l'Aigua i del Mediterrani del Voló. Ho hem estat comentant amb el Timoteo Costal. Moltes gràcies per atendre'ns.
4: D'ares, amb plaer.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Som el dimecres 3 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 29 graus a la plana i 17 a la muntanya, amb tramuntana al Rosselló. Les temperatures d'aquesta nit seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí i 17 al Conflent. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Ceret, 13 a Prats de Molló, 15 a Prada i 10 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols i pluja a tot el país. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló i al Vallespí, 24 al Conflent, 18 al Capcir i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país amb fins i tot un vent de 75 km per hora a la Salanca. Divendres al matí el temps serà assolellat, les mínimes seran de 14 graus a Perpinyà, 13 a Ceret, 9 a Prats de Molló, 12 a Prada, 3 a Montlluís i 4 a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a l'Albera, al Conflent i al Vallespí amb pluja a Prats de Molló. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcir i 17 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la Salanca i a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Molitx, 95.5. Ocupa.

Un vals amb tres estels, un focs amb els teus arbres o un tango amb en Gardel. Molts diuen que estem bojos, però pocs teniu la sort.

0: Plana i 17 a la muntanya, amb tramuntana al Rosselló. Les temperatures d'aquesta nit seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí i 17 al Conflent. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Ceret, 13 a Prats de Molló, 15 a Prada i 10 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols i pluja a tot el país. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló i al Vallespí, 24 al Conflent, 18 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país amb fins i tot un vent de 75 km per hora a la Salanca. Divendres al matí el temps serà assolellat, les mínimes seran de 14 graus a Perpinyà, 13 a Ceret, 9 a Prats de Molló, 12 a Prada, 3 a Montlluís i 4 a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a l'Albera, al Conflent i al Vallespí amb pluja a Prats de Molló. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la Salanca i a Cerdanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Esquitxos de clàssica.

0: Ràdio Arrels, a Alinyà, 95.
1: Una hora 100% en català.
2: Si tanca el record de tot el que vam fer aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides

Aquí un negre fins fa poc no passava de ser una cosa exòtica, fora de lloc, nota de color que no fa nosa. Però ara resulta que n'hi ha bastants i diuen que es queden a viure entre els blancs. I els fets han despertat una vella bronca llestimosa. Digue'm, amor, què passaria si jo fos negre de Luanda? I et digués, m'agrades molt, desitjo la teva vianda. Potser exerteries o potser tindries por que els fills sortissin d'un altre color. Negres i blancs com una vaca.

naixement i de dins no es veuen i fan por a gent. Però això sí, són soferts, tenen bona musculatura. A Cuba vaig sentir una expressió que de tan bona no s'oblida. Me la va dir un negre, un tal Pujol, diu així, és molt antiga. Ai, quin fora blanco, aunque fuera catalán, si algú li pica que es vagi gratant. Fora de casa, sovint, ajustos per

clar que el seu rei preferit és el rei negre. També etiqueta negra és sinònim de bo, així com cinturó negre pel que sigui el millor. I la verge de Montserrat no pas la verge del pessebre.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Som el dimecres 3 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 29 graus a la plana i 17 a la muntanya, amb

0: Fins i tot un vent de 75 km per hora a la Salanca. Divendres al matí el temps serà assolellat, les mínimes seran de 14 graus a Perpinyà, 13 a Serret, 9 a Prats de Molló, 12 a Prada, 3 a Manlluís i 4 a la Torre Querol. A la tarda, núvols a l'Albera, al Conflent i al Vallespí amb pluja a Prats de Molló. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcir i 17 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la Salanca i a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de jazz.

em coneixes, sóc el teu fill de sempre, confús per la demència.

conèixer. Sóc el teu fill de sempre. Un altre crepuscle.

temps de plorar. Sento una veu que m'ho diu, una veu que mai no enganya. Sols les mares la sentim. Tantes voltes l'he sentida com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit. Jaco

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Som el dimecres 3 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 29 graus a la plana i 17 a la muntanya, amb tramuntana al Rosselló. Les temperatures d'aquesta nit seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí i 17 al Conflent. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 13 a Prats de Molló, 15 a Prada i 10 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols i pluja a tot el país. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló i al Vallespí, 24 al Conflent, 18 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país amb fins

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: La Casa de l'Aigua del Voló ha rebut el reconeixement de destinació d'excel·lència, un reconeixement doncs, que ha rebut ara fa unes setmanes i volem comentar què és aquest reconeixement i aprofitar per parlar d'aquesta Casa de l'Aigua del Voló. Per això tenim amb nosaltres el Timoteo Costal, que és de l'Oficina de Turisme del Vallespí. Timoteo, bon dia.
5: Sí, bon dia.
4: Primer de tot, explica'ns una mica què és la Casa de l'Aigua del Voló.
5: La Casa de l'Aigua i de la Mediterrània, o que es diu la MEM, a més d'un duro de la Mediterrània, és en realitat un museu d'interpretació situat al mateix lloc de l'Oficina de Turisme del Voló. I la Casa de l'Aigua és un actor clau en la sensibilització al voltant de l'aigua, inaugurada als finals de 2028 al Voló. I la Casa de l'Aigua i de la Mediterrània s'imposa com un espai imprescindible de sensibilització sobre la preservació dels recursos hídrics a escala del Departament dels Pirineus Orientals. I cada any prop de 5.000 visitants i descobreixen exposicions interactives, tallers pedagògics i conferències i impulsada per una arquitectura atrevida assenyalada per Philippe Dubuisson. La Casa de l'Aigua fa accessibles a tothom els reptes planetaris relacionats amb la salvaguarda d'aquests recursos vitals i alhora que posa en valor el patrimoni històric del Voló, marcat per una tradició termal i una relació estreta amb l'aigua.
4: He dit que han donat aquest reconeixement com a destinació d'excel·lència en aquesta Casa de l'Aigua. Què han valorat per donar aquest reconeixement, aquest premi?
5: Val, que en realitat, per explicar una mica què és el reconeixement de destinació d'excel·lència, si puc fer una presentació.
4: Sí, sí.
5: Que és una distinció nacional que reconeix el compromís constant de l'estructura amb una acollida de qualitat, una experiència de visita cuidada i una gestió sostenible integrada en totes les seves accions. I per això, la voluntat d'obtenir el label Destinació d'Excel·lència respon al desig de garantir i valoritzar aquests compromisos davant dels visitants i dels professionals del sector. I el label Destinació d'Excel·lència es basa en un referencial que agrupa criteris als quals cal complir per obtenir la marca. I gràcies al treball col·lectiu dut a terme dels tècnics i dels càrrecs electes, la Casa de l'Aigua ha obtingut el distintiu Destinació d'Excel·lència al desembre de 2025. I aquest distintiu estatal reconeix els professionals del turisme compromesos amb una política de qualitat, de corresponsabilitat i d'inclusivitat. I acredita especialment l'excel·lència de l'acollida dels serveis i de la gestió sostenible de l'estructura i aquest reconeixement oficial per part de l'Estat a través de l'Agència Atout France a nivell nacional i permet també reforçar-ne la visibilitat i l'atractiu al territori.
4: Ara ja fa uns mesos que tenir aquest reconeixement, aquest distintiu.
5: Sí.
4: Ha canviat alguna cosa en el dia a dia? Heu notat algun canvi des de que hi ha aquest distintiu? O és més una cosa que pots posar a més, diguem, el fet de tenir això?
5: No, realment hi ha una ambició al nivell de la ciutat i de tot el territori, perquè des de fa més d'un any, normalment, la Casa de l'Aigua

0: Aigua ha iniciat un projecte de reposicionament per esdevenir un espai ciutadà i viu d'intercanvis i trobades sobre les solucions vinculades al recurs hídric i a l'adaptació al canvi climàtic. I aquest nou ram s'articula al voltant de diverses missions, posar en valor les iniciatives locals i regionals, destacant les innovacions de les empreses i les col·lectivitats en la preservació, reutilització i gestió de l'aigua a escala transfronterera i federar els actors i habitants dels Pirineus Orientals i de la conca mediterrània al voltant de trobades, seminaris i intercanvis sobre solucions sostenibles. I també crear un espai d'immersió, experimentació que combini museografia moderna, immersió sensorial i promoció dels oficis i formacions vinculats a l'aigua. I en aquest cas, el label Destinació d'Excel·lència pot jugar un rol és creïble, una marca que mostra que tenim una credibilitat al nivell nacional i que les nostres ambicions són molt serioses, que tenim un projecte concret.
1: Queda clar, queda clar. Ara arriba l'estiu. Què hi ha previst que podrà veure la gent que vingui a la Casa de l'Aigua els propers mesos?
0: Però durant l'estiu tenim el museu, com és tot l'any, però també tenim els mesos de juliol i d'agost visites guiades per descobrir com les professionals de la Casa de l'Aigua, com funciona l'aigua en el món, però també nel territori del Voló, i també per saber una mica més sobre les termes, l'aigua d'on és, com funciona tot, i també perquè l'estiu aquí, en les Pirineus Orientals, és molt important. Fa 3 anys que tenim unes restriccions d'aigua. Aquest any és millor perquè tenim un temps molt millor, però és un subjecte molt difícil i tenim que saber a la gent que tenim que cuidar molt aquest aigua i és el rol també de la Casa de l'Aigua. És explicar tot això.
1: Doncs ho podrem trobar durant l'estiu a la Casa de l'Aigua i del Mediterrani del Voló. Ho hem estat comentant amb el Timoteo Costal. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: D'ares, amb plaer.
2: Radio Arels, a Sant Nazari, 95.

0: El gat i el pardal, llegit per mi mateixa, Paula Escudero. Això passava fa molt de temps en el País dels Contes. Doncs mit aquí que una vegada hi havia una família de gats. Era una família nombrosa, amb molts gatets i moltes gatetes. I això fa que un dia la mare gata va dir al més gran dels seus fills: «Fill meu, ja ets prou gran per anar pel món a buscar-te la vida. El teu pare i jo passem tot el dia caçant per donar-vos de menjar. Però ara tu ets gran i te pots espavilar sol». «Ai, ai, mareta, però com sabré el que cal fer? Jo no en sé de caçar». «Doncs, fillet meu, n'hauràs d'aprendre i veuràs com hi arribaràs. Apa, un petonet i adiu». El pobre gat se'n va anar pel món, doncs, però amb moltes ganes de plorar. I per no mirar enrere, se va posar a córrer. I al cap de poc va veure que el món era bonic al voltant seu. I es va posar a saltar i a jugar amb els insectes que li venien a fer pessigolles al nas. Durant tot el matí es va divertir d'aquesta manera. Però cap al migdia va notar una sensació estranya a l'estómac. Tenia fam. «Ara pla, ara sí que m'hauré de buscar el dinar». Va espiar al seu voltant i va veure damunt d'una branca un pardal. Més ben dit, un pardalet. «Que petit», va pensar. «Però val millor un pardalet que res». Se va apropar sense fer soroll i amb un tres i no res va agafar el petit pardal. Se l'anava a menjar quan va sentir el pardalet que li deia: «Ep, què fas ara? No t'has rentat les mans? Ets un mal educat! Renta't les mans abans de menjar-me». El gat va veure que el pardalet tenia raó i el va deixar anar al temps d'anar-se a rentar les mans. I què us penseu que va fer l'ocellet? Doncs sí, va fugir, ales ajudeu-me, tan amunt com va poder. I el gatet es va quedar sense dinar i amb una fam terrible. A llavors li va semblar que oïa un soroll molt a prop seu. Un sorollet, un poc com un xiu-xiueig. Va espiar ben bé i va veure uns ratolins que reien. I se'n reien d'ell perquè s'havia deixat enganyar per l'ocell. Això no li va agradar gens i es va enfadar. I tot bufant i esbufegant intentava atrapar els ratolins, però no va poder. Els ratolins van córrer a amagar-se i ell es va quedar sense dinar i totalment descoratjat. «Me sembla que aquesta vida no val per mi», va pensar. «M'hauré d'espavilar d'una altra manera». Li va tornar al cap que els pares, quan seien a la vora del foc, explicaven que allà on vivien els humans, els gats, sovint podien trobar menjar sense haver de caçar. I que ho tenien tot fet i pastat, com aquest qui diu. Va decidir, tot seguit, que això era el que li calia. Se va posar en camí cap al lloc on li semblava que vivien els humans i al cap de moltes i moltes hores de caminar i totalment afamat, va veure una casa. Se va apropar a poc a poc. Hom sap pas mai, però tampoc podia anar gaire de pressa, de tan cansat que estava.
1: «Meu, meu, sóc un pobre gat tot sol i afamat. Meu, meu, sisplau, ajudeu-me».
0: Va veure com s'obria la porta i entre cansament i por no sabia què anava a passar ara. Doncs van sortir dos mainatges que tot seguit el van agafar a braços i li van fer moltes manyagues.
1: «Pobre gat, d'on vens tan cansat? I com tremoles? No tinguis por, nosaltres no te farem cap mal. I per començar te donarem de menjar, que fas cara de tenir molta fam».
0: Això era exactament el que volia sentir el nostre gatet. I se va deixar agafar i portar dintre de casa. I s'hi va quedar i encara s'hi deu estar. I sabeu què? Doncs que en aquella casa ningú mai li va demanar que s'arrentés les mans abans de menjar. I catacric, catacrac, el gat s'ha espavilat i el nostre conte s'ha acabat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels jocs dels infants.
2: A Ràdio Arrels.
3: Hola!
4: Hola a tota la gent que nos mira.
5: Lu, de què vas nos parlar?
6: De l'escola del futur i d'ara.
5: I on és la nostra escola? A les afores?
6: Del
4: centre.
5: Vila. I Anaïm, quina és la nostra mestra?
4: La Gemma.
7: Anem a parlar de l'escola del futur.
5: I com és?
4: Segur que és bé.
6: Sí, segur que és bé.
5: Jo vull quedar dins la meva escola.
7: Per què vols quedar dins d'aquesta escola?
5: Perquè se passa, és bé. I com és? Una sala de gaming a l'escola del futur.
7: Una piscina.
8: Robots per nos ajudar a treballar.
6: Una sala de bonbons.
5: I un stick gigant. Espereu, em dic Meme.
4: Jo, Ananas.
9: Jo, Juju.
10: Jo, m'adic Loulou.
11: I jo, em dic Al-Al.
5: Tornem a començar.
12: Tauletes digitals per escriure.
13: Robots a la place de mestres.
14: Que diràs molt important.
15: Més creatiu, flexible, amb espai per jugar i més investigar. I experimentar.
5: I esperem que us hagi agradat.
1: Ràdio Bressola.
2: A Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i avui connectem amb en Gerard Alcubé del grup Cuman de Reus. Els vostres videoclips i tota la vostra imatge del grup sempre té molts colors. Per què haver fet aquesta aposta visual?
3: Bueno, com comentàvem en altres ocasions, també entra dins de la coherència aquesta que intentem tenir sempre. El tema aquest de Pop Feliç, una cosa senzilla, vitalista, que transmeti felicitat. Llavors, sempre hem buscat això, colors senzills i vius, no? Vius perquè te transmetin aquesta energia, aquest positivisme, i senzills perquè li entrin a tothom, no? Que no sigui una cosa complexa, que sigui una cosa fàcil d'entrar. Després, el que et deia, no? De que sí que volem tenir un missatge i sí que volem parlar de les coses que ens passen i tot això. Però volem que la imatge sigui senzilla, que la gent vagi ja cap a la cançó, no? Que el més sigui una via d'entrada fàcil i per això aquests colors i aquesta senzillesa en els videoclips i en tot això.
2: Ara parlarem d'una cançó que comença una mica tipus bossa nova i després es torna més pop festiu. Es diu Formentera i la veritat és que la lletra és bastant trista, però la música sempre és tan feliç i festiva. Per què haver guardat una música feliç amb una lletra que podria ser més trista?
3: Perquè creiem que els ens agraden molt els contrastos, no? Hi ha una portada dels Pets, que diria que és l'agost. Una portada, tota la imatge del disc de l'agost és ells vestits d'hivern, però amb una platja, no? O crec que el Sol també ho van fer un altre disc dels Pets en el qual sortien imatges d'estiu, però de coses a l'hivern, no? De coses tancades. Llavors, aquestes contradiccions a nosaltres ens atrauen molt i al final, com dius tu, la lletra és una ruptura, no? Però és una ruptura vista amb optimisme i vista amb música alegre i, de fet, al final de la cançó ho diu, va ser un encert no seguir junts, no? Llavors és un està bé mirar enrere, està bé tancar bé les ruptures i veure-ho amb melancolia potser, si vols, però també tirar endavant i veure que potser era la millor decisió i que no tot sempre ha de ser dramàtic o trist. A vegades és una decisió que es pren de forma madura i serena i que ho has de veure amb carinyo i amb respecte del que ha passat i has de seguir mirant endavant i veient que potser no t'has equivocat i que potser has d'estar alegre igualment.
2: És això, en aquesta cançó parleu del final d'una relació, un final una mica dolorós. La història es basa en una experiència personal?
3: L'Emili no ha tingut tantes... Mira, això és una cosa més personal, però l'Emili no ha tingut tantes ruptures, jo n'he tingut unes quantes, i totes les ruptures són diferents, però al final el leitmotiv d'una ruptura és el mateix, no? Que és els records que tens passats de la relació, no? Quan te reparteixes les coses i cadascú cap a casa seva, que són moments durs i difícils, no? I llavors aquestes escenes sí que algunes són de vivències personals, clar. I al final és això, és un retrat, no? de diverses escenes que tots hem pogut viure més o menys. I l'únic això, que després la conclusió és aquesta, de dir, bueno, la vida segueix, hem decidit això, doncs ara no ho dubtem i tirem endavant i reconstruïm la vida.
2: Escenes que queden molt marcades, aquesta escena que es reparteixen les coses i tot això, queden molt marcades,
3: clar,
2: trobo.
3: Fixa't que al mateix temps anem enumerant coses que ens repartim, que al final són coses de records bons, no? De dir, els discos del Monzó, allò que vaig comprar allí, els llibres del Monzó, els discos dels amics, no? Al final és trist i dolorós, però perquè tens estima a lo que t'ha passat, no? Llavors sí que és trist i és dur, però també estem enumerant records bons, no? I coses positives de la relació.
2: I en aquesta cançó també hi ha sonoritats electròniques que fan pensar en videojocs una mica. Sou fans de videojocs, tu i l'Emili?
3: No massa, però per mi, l'Emili no ho sé, suposo que et diria el mateix, és per una falta de temps. Jo crec que els videojocs són xulos i transporten a mons xulos, interessants, i jo per falta de temps, la veritat és que no sóc fan de videojocs. Sí que és veritat que segons quins sons de sintetitzadors i això t'aporten, no, a melodies d'aquestes de Game Boys i de Super Nintendos, i això sí que ens agrada molt, perquè al final torna a ser escenes dels 90, no, de la nostra època de quan érem petits, que potser sí que jugàvem més. Actualment no, però per falta de temps.
2: I les cançons amb Cuman, ets tu qui les escrius, o l'Emili, o tots dos?
3: Bueno, normalment, quan vam començar, o tradicionalment, el que hem fet és que normalment l'Emili és el lletrista i el que busca melodies, etc. I jo sóc més el que després acabo ajudant a vestir la cançó, no? Això és perquè tradicionalment tots els grups que hem tingut, l'Emili portava més el rol de cantant i jo portava més el rol de guitarrista, segones veus. El que ha passat ara a Cuman és que només som dos i ara tots fem una mica de tot. Sí que ell segueix sent, doncs, la veu més principal i jo faig més la part de guitarres, però ara els papers s'han difuminat una mica, no? I a més ara estem treballant en estudi propi, amb la qual tenim moltes hores per experimentar i ara ja hem canviat una mica les coses i ara ja acostumem a treballar tots més en paral·lel, no? Vull dir, ens quedem els dos, estem hores i hores, anem provant i ho anem construint entre els dos. Jo crec que això enriqueix una mica més la cançó, potser, perquè són moltes hores de discussió i de proves i de no sé què, però això fa que surti una cosa que està consensuada entre els dos, que els dos l'hem validat, no? I que ens podem sentir molt orgullosos de fer-la.
2: Doncs va, escoltem Formentera de Koeman.

La cançó que sonava era Formentera de Koeman, això és el disc de la setmana, i no dubteu en escoltar-nos demà a la mateixa hora per continuar descobrint aquest duet.

ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo sota les pedres a qualsevol preu. Ara jauràs del costat de l'angoixa i faràs el camí que du al crim o a l'adeu. Ja tens l'amor i no pots fer-te enrere.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. En aquesta crònica de la història recent de Catalunya Nord, a partir dels arxius de Ràdio Arrels, estem parlant del llibre Qui sem els catalans del Nord, que l'associació Arrels va publicar el 1992. L'acte de presentació es va fer en un dia de significació històrica, el 7 de novembre, a la sala dels casaments de l'Ajuntament de Perpinyà. Aquest és un llibre de referència, com ho és també el petit llibre de Catalunya Nord de Llorenç Planes i Montserrat Biosca, publicat 18 anys abans. Llorenç Planes va ser un dels col·laboradors d'aquest nou llibre i en l'acte de presentació va intervenir després que la historiadora Alicia Marcet expliqués la seva oposició a la denominació Catalunya Nord que justament ell havia utilitzat.
4: Les terres anexades a França no tenien cap unitat preexistent. I vaig dir, si doncs en aquestes terres un nom corresponent a una unitat preexistent justificaràs en certa manera la seva anexió. Si en dius el Rosselló, te diran, oh, esclar, és que el Rosselló era una cosa ja molt vella, ja era pas ben bé català el Rosselló, ja eren catalans xics especials, que prenguin el Rosselló per fer un tros de França, per què no? Si en dius d'altra manera també, si en dius la Catalunya del Nord, també te diran la Catalunya del Nord, mira, que era la Catalunya del Nord, per què no? I llavors dir, el Pallars també són Catalunya del Nord, i Nord de Catalunya també. Cal un nom nou per una realitat que no existia en aquest moment. I després, que era l'època que hi havia el problema del Vietnam Nord i Sud i d'Euskadi Nord i Sud, això em va semblar adaptat. Per què? I és una incorrecció en català, evidentment que és una correcció i ens en vam adonar. Perquè ens calia una paraula, quan vaig anar a veure en Jordi Pere Cerdà un dia i li vaig portar això, tot parlant-ne, va dir, això no és un nom, és un programa. I és clar que de certa manera també era un programa. I calia que aquest nom tingués un impacte, que aquest nom fos un nom amb força, que aquest nom fos un missatge publicitari. I mireu els missatges publicitaris, sempre tenen un punt d'incorrecció i passen i entren per aquest punt d'incorrecció. Vos els mirareu tots i tots el tenen. I Catalunya Nord era això. Catalunya Nord és més fort que el nord de Catalunya o que Catalunya del Nord. Catalunya Nord és una cosa... És clar que és un nom que no hauria d'existir, però també per una realitat que no hauria d'existir. Vet aquí per què vaig escollir aquest nom. I després ha remarcat que efectivament els sectors més empenta l'han pres i els amb més reticència s'hi ha costat més, però fins que cadascú farà el que volrà i el temps dirà quin era el més adaptat.
3: 7 de novembre del 1992, Llorenç Planes, en l'acte de presentació del llibre Qui sem els catalans del Nord, explicant per què havia triat la denominació Catalunya Nord per designar les terres catalanes que l'any 1659 van passar a pertànyer al Regne de França.
5: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
6: Amb un poc de paciència, amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un poc

caparrutxos pelassanys i carrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara se porten bé. Amb el sap que sempre guanya i el

0: Ràdio Arrels.
1: Soc Aureli, del País d'Arrel d'Història, con Flem Canigó. Abans de la pausa de l'estiu, us proposem una darrera cita. El divendres 19 de juny, a les 5 de la tarda, a Villefranca de Conflent, tindrà lloc una conferència animada per l'Alba Zamarbid, doctora en arquitectura i encarregada de missió, gestió i protecció del patrimoni mundial. La seva conferència serà dedicada a les fortificacions de Vauban i al seu títol de Patrimoni Mundial de la Humanitat. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Reditorio con Flem Canigó.
2: Radio Arrels vos convida a enregistrar un anunci com aquest, gratuïtament. Escriviu a radio@radioarrels.cat o truqueu al 04 68 35 47 48.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua perd la identitat. El 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules. Per exemple, pel que fa a la gastronomia, en català ja podem dir, i era hora que siguin oficials, sushi, el plat japonès de pell i d'arròs, el wok, la paella, per fregir més ràpidament, el falafel, les boletes de cigró, el tofu, la mozzarella, la búfala, mais també el formatge suís gruyère, amb un Y, com en francès. Com en francès també ha entrat la castanya confitada, el marron glacé, el muslí, que mengeu al matí per esmorzar, el cappuccino, amb TX, evidentment, la clara, la cervesa amb llimona, ha entrat al diccionari. I dos elements gastronòmics dels Balears que ens demanem com és que encara rempàs al diccionari: pomada, la beguda menorquina feta amb ginebra i llimona, i es frit, el plat mallorquí més tradicional.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
0: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
6: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: Som el dimecres 3 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 29 graus a la plana i 17 a la muntanya, amb tramuntana al Rosselló. Les temperatures d'aquesta nit seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí i 17 al Conflent. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 13 a Prats de Molló, 15 a Prada i 10 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols i pluja a tot el país. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló i al Vallespí, 24 al Conflent, 18 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país amb fins i tot un vent de 75 km per hora a la Salanca. Divendres al matí el temps serà assolellat, les mínimes seran de 14 graus a Perpinyà, 13 a Serret, 9 a Prats de Molló, 12 a Prada, 3 a Montlluís i 4 a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a l'Albera, al Conflent i al Vallespí, amb pluja a Prats de Molló. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la Salanca i a Cerdanya.

0: preguntes, com es pot valorar avui, el 2026, l'evolució de la problemàtica sud-catalana, doncs, particularment en aquest Principat de Catalunya? Pere.
1: Sí, tothom que s'interessa a la situació catalana ja veu que en aquests moments no hi ha l'empenta que hem pogut conèixer a la dècada entre 2010 i 2020, amb un punt màxim el 2017 amb el referèndum, i que les coses han anat canviant en profunditat. I m'he basat en un article sortit en una digital coneguda que es diu El Substrat, publicat per Josep Miró, que és un periodista català però que escriu en aquest cas en castellà, i aquest article m'ha interrogat perquè el títol és en castellà Catalunya entre ante su prueba definitiva, el principi del fin o la última oportunitat. Doncs Catalunya davant de la seva prova definitiva, el començament al final o l'última oportunitat. I és un article que voluntàriament provoca perquè tenir reaccions. Aquest analista considera que Catalunya va, a la seva història recent, sobreviure a moltes coses, inclús a una dictadura violenta i repressiva, però que en aquells anys difícils va resistir perquè tenia una societat forta, encara que aquesta societat forta no exercia realment el poder. Això, als anys de la dictadura, la societat catalana com tal existia, però no apareixia a les eines del poder. I ara, al revés, aquesta mateixa societat té institucions, hi ha un Parlament de Catalunya, hi ha un govern de Catalunya, fins fa poc encara majoritàriament independentista, ara ja no ho és, hi ha moltes poblacions amb alcaldes i consells municipals a favor d'independència. A més, Catalunya viu amb una certa prosperitat, potser no tant com als anys enrere, però una certa prosperitat, però sembla, i això ho ha formalitzat aquest periodista, però tothom ho sent d'alguna manera, que s'hagi afluixat, si no perdut, la capacitat de convertir el que és una població de Catalunya en una nació catalana. I això és una situació que és prou nova a la història de Catalunya, perquè tant el 1714, lluita militar, pèrdua d'una guerra, invasió de Catalunya, que el 1939, guerra civil, pèrdua d'una guerra, invasió de Catalunya, invasió interna de Catalunya, en aquests moments no podem dir que Catalunya visqui una situació tan dramàtica. La situació social a Catalunya és molt millor, l'economia funciona prou bé, encara que podria anar més bé, la democràcia funciona, i encara que no ens surtin els números a favor de la independència, s'ha de dir que es fan eleccions lliures i que es fan en condicions normals de l'exercici de democràcia, i la llibertat, especialment la llibertat d'expressió, encara existeix. Catalunya no viu un perill imminent de desagregació, però globalment sentim que la situació vista a través d'un prisma de catalanitat va a pitjor. Llavors diu Miró al seu article que les causes són múltiples, evidentment, que una d'elles és una molt forta immigració a Catalunya, però no és una immigració de tipus d'immigració de la fam o immigració de la feina, sinó també una immigració de poblacions amb diners. Estic parlant de tota la gent que es ve instal·lar a Catalunya, gent d'Europa i gent d'altra part del món, amb voluntat de tenir-hi activitats perquè l'energia de l'economia espanyola ha millorat les coses i l'aspecte fiscal de les inversions és molt favorable, i que això provoca, a través especialment de la població amb educació, amb instrucció, anteriorment la part més educada de població a Catalunya, utilitzant

0: el català, bàsicament, a casa, a la feina, com si dic. Ara, l'idioma més escoltat a Catalunya és el castellà, que és l'idioma de la televisió. Si hi ha una televisió en català, evidentment, però també hi ha la televisió en castellà i que és molt important a través de les seves possibilitats, les seves possibilitats financeres. I podem dir que la generació que es cuida de televisió la rep en castellà i cada dia menys o més difícilment en català, i que la generació siguin la de la internet, la de les noves tecnologies, aquesta ja no fa la distinció i tot ho té, o quasi tot ho té, en anglès. I que tot això provoca una mena de globalització que té per conseqüència una baixa de la consciència nacional catalana. Comentari més sentit a les converses que podem tenir a Catalunya, ja no és el tema d'independència sí o no, ja no sent això d'independència el Barça al minut 17-14, sinó que se sent de dir cuidem-nos primer d'economia, de progrés social, el que s'ha de dir, el govern actual de Madrid fa prou bé en diversos aspectes, abans de tornar a parlar del que al final va fracassar al cap de 10 anys de pujada amb el referèndum del 2017, encara que hagi sigut positiu i que es va guanyar, no va tenir conseqüències perquè no hi va haver-hi la voluntat política de tirar-ho més endavant. Aquella famosa nit que Puigdemont va declarar al Parlament de Catalunya que declarava la independència, però que la suspenia immediatament i que pels que raonen una mica cínicament en política, quan has fet el pas que et pot permetre guanyar, no has de tirar enrere, ja ho veiem, 10 anys després Puigdemont ja té poca incidència política i el seu moviment s'ha anat deslligant fins que es perdi la majoria independentista al Parlament de Catalunya. Això, Miró diu que és la prova final. No n'estem segurs que sigui la prova final, perquè moltes coses poden passar, moltes jugades es poden fer d'altra manera i ja se sap per tota la gent que practica l'esport que fins que el partit no s'ha acabat no es pot considerar que hagis guanyat o perdut. Però sí que en aquests moments la posició d'un govern central a Madrid, liberal, de tipus social, amb una voluntat de progrés del país d'Espanya i un cert coratge polític a nivell internacional, fa que una part important dels intel·lectuals catalans dubtin de la possibilitat d'arribar a tornar a aixecar una onada col·lectiva, políticament argumentada i pacífica, com va ser el cas als anys 2015-2017. Això no sabem si pot ser. No estic convençut, com ho diu Miró, que sigui la prova final, perquè la diferència de l'exemple que donava d'un partit esportiu, hi ha un temps determinat, aquí no hi ha un temps determinat, mai s'acaba això i es pot tornar a aixecar a qualsevol moment, però sí que estem vivint un moment baix de la política catalana, del qual hem de saber de quina manera sortir, de quina manera reactivar el moviment popular.
1: Ja has intentat respondre en aquesta pregunta complicada, quina és la problemàtica catalana el 2026 en el Principat de Catalunya, per a Beca, segurament encara més difícil, i a Catalunya Nord, com ho tenim?
0: Doncs l'anàlisi potser és més senzilla, encara que el resultat sigui realment més difícil. Catalunya Nord, els catalans com tal, de des, no del Tractat del Pirineu, però sí de des de la posada en plaça de la República Francesa amb el seu principi jacobí centralista i apoyat sobre del fet que la República Francesa representava idees noves de llibertat, de poder a la burgesia, doncs els catalans de Catalunya Nord no han exercit realment el poder pròpiament com catalans. Sí que hi ha hagut i encara hi ha alguns polítics que han fet el seu camí a través de les institucions franceses, però ja veiem que això no ha arribat a aixecar un moviment i que moltes coses s'estan perdent. Penso en el cas de l'Ajuntament de Perpinyà, que va votar pel Rassemblement Nacional i ha tornat a votar a primera volta, en majoria absoluta, a favor d'aquest moviment que denega la catalanitat. Ha canviat el lema de la ciutat, ja no sé, no és Perpinyà la catalana, sinó la radiant, i que, a més, ja no hi ha a l'Ajuntament de Perpinyà ni una delegació als afers catalans, sinó això està incluït amb la idea de patrimoni, és a dir, d'antiguar tot el moviment català per considerar que aquest moviment català no té importància política, avui dia no té futur. I això, aquesta constatació es pot fer a través de l'aglomeració Perpinyà-Mediterrània, en la qual hi ha hagut una jugada espectacular amb Louis Alliot, que ha sabut fer-se votar ell quasi sense oposició i sobretot els vicepresidents, tothom ha anat a darrere sense oposició i sense tampoc que hi hagi clarament definida una eina institucional a nivell d'aquesta aglomeració, que és el poder polític més important de Catalunya Nord, el poder d'inversió i d'orientació política més important, doncs això s'ha fet sense cap dificultat. I si mirem les altres institucions, el Consell Departamental no diria que està a punt de caure perquè poden passar moltes coses, però sí que molt probablement irà pujant el grup del Rassemblement Nacional, ja que tenen apoio de molts ajuntaments, o clarament o insidiosament, però amb aquest apoio. I la regió Occitània, que veu les coses de més lluny que no pas la regió Llenguadoc-Rosselló, en el qual la denominació Rosselló representava una tendència. Ara Occitània està centrada sobre de la zona de Tolosa i sobretot està en un perill fort, vist les estadístiques, de passar també sota el control de l'Assemblea Nacional i, per tant, cap institució política amb realitat de poder, ajuntaments, aglomeració, Consell Departamental o Regió, no té institucionalitzat la presa en compte de la temàtica catalana. Només ho té com a representació d'un passat que ha sigut, però cap eina de preparació política d'un futur en el sentit català no està posada a disposició en aquests moments. Hi ha el Consell Departamental, hi ha una delegació que es cuida d'aquests temes actualment, sí, però sabem que molt probablement, si això passa a mans del Rassemblement Nacional, aquesta institució va a desaparèixer com les altres. Llavors, això té conseqüències polítiques i socials immediates. Per tant, no sé si té una conseqüència sobre de la consciència del català a Catalunya Nord. El periodista Lluís Dagues, a través d'una feina que està fent a la universitat i d'una financiació europea, precisament col·laborant amb Catalunya Sud, del POCTEFA, l'Espai Català Transfronterer, doncs està elaborant una tesi que pren en compte una nova aspecte, una nova definició del catalanisme. Fins ara hi havia el catalanisme tradicional, és a dir, la voluntat política de transformar la societat o de mantenir la societat en un aspecte català, amb el respecte de la seva cultura, de la seva llengua i de tot el que pot representar com a entitat social. De catalanisme es pot comparar a la idea de catalanitat, és a dir, el fet de ser català, de sentir-se català. Però Lluís Dagues es posa endavant un nou concepte, un neologisme, per s'ha de dir, amb l'idea de catalanitud, és a dir, concentrant catalanitat i actitud, la actitud catalana, que es va mantinguent molt més enllà dels cercles catalanistes tradicionals a Catalunya Nord. Un sentiment de fer part d'una entitat, potser d'un poble, que va molt més enllà de l'actitud que teníem anteriorment. És evident que, i ho hem dit moltes vegades, la representació, per exemple, pública a l'esport, ho sap. Molta gent es defineix com catalans, molta gent hi va amb banderes catalanes, tothom canta amb Lluís Llach o el Cantem, Cantem. Bueno, mireu com van les coses. De l'avi Sisset, que era un acte reivindicatiu, hem passat a Cantem, Cantem, que el refrany és en català, però les paraules ja són en francès. I això constitua un aspecte bastant nou que políticament no ha donat mida. L'actitud catalana, ningú té ganes de renunciar-hi. Per tant, tampoc ningú té ganes de fer l'esforç d'aprendre la llengua, ningú potser no, però la majoria no té ganes d'aprendre la llengua i d'adaptar les institucions a aquesta realitat sociopolítica, com ha pogut ser el cas al País Basc. Llavors, no sé si això pot voler dir, com ho diu Miró, que estem acabant una fase i que potser és l'últim combat. No ho crec, perquè aquesta gran que hi ha, aquestes arrels que hi ha, sempre tornen a sortir. I encara que indiscutiblement s'hagi canviat de generació dels actius polítics catalans i dels actius associatius catalans, hi ha una generació que ha tingut el seu temps i que ha passat i que va desapareixent, doncs sempre existeix i sempre hi ha una part de població, a vegades inesperada, a vegades culturalment integrada, que fan que aquesta arrel subsisteix i que, al revés del que pensa Miró, jo no crec que estiguem en una prova definitiva, sinó al principi, no del final, però de la naixença d'una nova etapa, que segurament serà diferent, que segurament serà més modern, més adaptada, però al final una nova etapa i que potser encara, socialment, tenim la capacitat de reiniciar un moviment esperançador del respecte de la llengua, de la cultura i de les tradicions catalanes. Gràcies per la seva atenció.
1: Gràcies, Pere Beca. Fins la setmana entrant a Ràdio Arrels i també recordeu que podeu escoltar les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Bon dia, gràcies.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
4: El 3 de juny del 1951 neix Miquel Vendrell i Llambrich, conegut com a Miquel del Roig. Aquesta denominació vindria del seu avi Pèl Roig, a qui li deien per aquest motiu Roig, i es va transmetre de generació en generació. Fill de l'Ametlla del Mar, és un cantant de les Terres de l'Ebre. Va aprendre a tocar la guitarra als 17 anys, formant part del grup nou inspirat en els Beatles. Uns anys més tard va incorporar-se a diverses orquestres que actuaven sobretot als estius. Finalment, Miquel del Roig va dedicar-se a actuar en solitari i especialitzar-se en interpretar cançons populars, temes propis i altres de contemporanis versionats al català, el que li ha valgut el sobrenom de Canta-ho tot. Escoltem ara La Farola, La Farola. La...

0: fins aquí la farola del Miquel del Roig.
1: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu
4: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
5: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
6: Joan Lluís Mas, bon dia.
7: Bon dia, Miquel.
6: Avui ens portes una frase que no és excessivament simpàtica de dir, però bé, tampoc és res dolent.
7: No, tampoc és res dolent. Això se diu per la gent que no són gaire... que fan les coses una mica de través. Et tressut, tu, Miquel?
6: No massa.
7: Doncs, si no et gaire tressut, si jo te confio quelcom i tens poca traça per fer això, te podria dir, Miquel, tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
6: Evidentment.
7: Com t'imagines un porc a fer mitges, eh? Com deu ser.
6: ho tindria malament per fer mitges un porc, però és bastant, sí, és bastant fàcil d'entendre, em sembla.
7: Força, i a més és força divertit. Tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
6: Evidentment, si la frase parlava de porcs, és que a les cases de Catalunya Nord i bé, al camp hi havia porcs i de fet era una de les fonts d'aliment important de l'any, no?
7: Sí, el porc, els porcs a cada casa n'hi devia haver i perquè justament el fet de fer charcuteria, de fer embotits i coses així, se poden conservar tot l'any i devia ser, en fi, era segur un aport de carn per tot l'any. I doncs el porc és una cosa corrent, evidentment. I nosaltres tenim, evidentment, també força eines, objectes relacionats amb la matança, doncs el moment en què s'ha matat el porc. I amb aquest objecte que tens aquí davant teu.
6: És un objecte de fusta, així com corbat.
7: Sí, és un objecte de fusta corbat que s'ha fet, veus, a partir d'una branca que ja devia ser així i que se li ha acabat donant la forma. Fa una mica com un... Com se'n diu això en català? Com penges una...
6: Sí, com
7: un penja...
6: una perxa.
7: Una perxa, exactament. Una perxa per penjar un vestit, per exemple, sembla. I veus que doncs, té aquesta forma corbada i veus que a cada extremitat hi ha una mena de...
6: Sí, està com tallat i fa com que
7: sí, un arrest, una cosa, si vols, sí. Un arrest. Això se'n diu un camal. El camal era aquesta mena de perxa que se penjava a la biga, amb una corda, segurament, i quan el porc era mort, doncs se'l penjava en aquesta perxa, en el camal, i aquestes dues arrestos que hi ha de cada banda servia per agafar, si és un nervi o un tendó que hi ha darrere de la pata del porc, servia per l'enganxar amb això. Llavors se podia obrir i buidar i etc, fer tot el treball de la matança.
6: Clar, el porc quedava cap per avall, sí. I llavors podien treballar i treure,
7: sí,
6: tota...
7: Sí, sí, això eren les potes de darrere que eren agafades aquí, s'agafaven aquí, amb el camal.
6: Doncs aquest camal per penjar el porc una vegada mort i treure tota la carn que necessitaven, però avui la frase aquesta, per la gent que no té massa traça...
7: Sí, sí, sí, i tu podràs dir, si algú te fa una cosa mal feta, li podràs dir, tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
1: Radio Arrels, a Toluges, 95.

te vaig veure al braçó com una llet primera, amb la color del sol tot verd de primavera. Va ser tu qui em vas dir primera la tendresa a les llavis de ma mare en una rosa encesa. Més tard, rimant els jocs, els rius i el pols, les emocions i el foc d'uns infantils amors, i en l'exili surt que l'estudi volia, tu, en ma solitud, em feies companyia.

0: segueix el rumba amb el cap dels estels.
1: Llengua dels meus carrers, parlaves dolçament en la fulla del vent i en la cançó del vent. El teu ressò es sentia arreu de nostra terra, més el que no sabia és que ja et feien guerra. Per tu, mestre, em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

mestre em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Comme cada setmana, la Joana Serra de la llibreria catalana ens presenta un llibre. Bon dia, Joana.
4: Molt bon dia.
3: De què parlem avui?
4: Avui parlem d'una novel·la lleugera, en el sentit... No és negatiu quan dic lleuger, però sí que l'estiu, amb la calor, amb el cansament, ens ve de gust llegir coses que ens fan una mica riure i que podem llegir tranquil·lament a la platja sense massa reflexió. I avui parlarem de Bermuts i Barbuts, de la Magda Minguet, que francament fa riure, té gràcia. Jo no pensava pas que m'agradaria, perquè no és un tema per força que a mi m'interessa, però és història d'una dona que arriba a prop de la cinquantena i que és soltera, que és sola, i que en té una fart de totes les... cites, tots els datings que li van malament, i sobretot en té una fart que la portin a menjar en llocs realment pas bons, i decideix crear una aplicació de cites, però de cites de restaurants. És a dir, que queda amb gent, però per descobrir restaurants bons. I aquest és el punt de partida, i llavors hi haurà a tot el seguit dels capítols una sèrie de cites tan divertides com esbojarrades amb homes que li fan descobrir, no només homes, per cert, amb persones que li fan descobrir els millors restaurants de la ciutat de Barcelona, perquè això passa a Barcelona. I a poc és divertit, perquè t'adones que primer no cal per força ser en parella per passar-t'ho bé, que pots anar a menjar a molt bons restaurants de Barcelona amb companyia sense ser per força que hi hagi una segona part, tot i que també hi ha segones parts a vegades, i acaba sent una descoberta d'ella mateixa i del que té ganes de ser i com vol viure la seva vida, no? Però la novel·la té gràcia de fet, no sé si existeix o no, segurament sí, però una aplicació, doncs, de trobades, de cites, però a través dels restaurants. Aquesta és la novel·la, no en diré pas més, però és lleugera, divertida i per passar una molt bona estona. És de la Magda Minguet, és publicat a La Campana, i es diu Bermuts i Barbuts.
3: Moltes gràcies, Joana.
4: A vosaltres.
5: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

0: plantes de Conflent.
1: Obert Malló Camproví.
0: I avui, per parlar de plantes, l'Albert Mayol s'ha posat guants. Per què, Albert, sí, t'has posat guants?
1: Avui m'he posat guants perquè he atrapat una planta amb la qual es té que fer apolit. I és una planta comuna. I de vegades, com amb d'altres, per exemple els acònits, s'arremenen d'una manera irresponsable, per desconeixement. Aquesta n'és una altra.
0: Quina planta és, doncs?
1: Sí, sí. El nom llatí és Helleborus foetidus. És de la família de les ranunculàcies, del botó d'or. El nom comú d'aquí, jo penso que són aquests tres, que recull Companyó, que és el primer que tenim dades, herba fètida, realment pudent, fa una flaire que tira enrere, fa recular. Roser de Nadal, perquè floreix per Nadal i perquè n'hi ha una altra germana seva, que s'aplanta amb unes flors blanques i que és ornamental. I després també, com que té les fulles, que ja els comentarem d'aquesta manera, peu de llop, per la marca que deixen els peus dels llops, això crec que cal tenir una mica d'imaginació.
0: Sí, això també.
1: Una mica perquè...
0: Jo tampoc no conec gaire els llops, però...
1: Sí, però me fa l'efecte que un peu com aquest no el tenen pas. Amb d'altres bandes hi ha alguns noms més, però aquests crec que serien força identificatius. En català, d'altres bandes, fora del Conflent, a Catalunya Sud, on treballs de caràcter general que sabem pas ben bé d'on han sortit els noms, Marxívol, Manxiulot, Oliarca, Baladre, Escampall, Herba Clavera, Lletera Borda, Planta Pudent, Púdols, Palònia, molts altres.
0: Estem segur que fa mal olor.
1: Sí, això és ben clar. I el que potser ens convé més saber és el que ens explica un especialista de l'estat francès d'on te prové el nom Helleborus. De les paraules gregues aireo, que vol dir mato, i bora, que vol dir aliment. Dit d'una altra manera, aliment que mata. Això ja ens ho està dient, que és una planta molt metzinosa. És una planta que, per exemple, Kiu ens diu que la seva distribució nativa és a Europa, fins al Caucas, al Marroc, i curiosament a una part del territori de la Xina. No vol dir que no pogués ser en altres llocs, però això se sap segur que és planta autòctona d'aquests indrets. Ara que sabem una mica això, potser el que cal veure és on és a casa nostra, on es fa. En aquest cas és una planta que es fa en boscos frescals, sobretot caducifolis rouredes, per exemple. Boixedes, clarianes de bosc, gleres, és a dir, llocs on hi ha molt pedruscall, on hi ha pedres, prats, etc. Tant la trobem amb substrat gaire calcari o silícic. I és de floració hivernal i primerenca. Però l'hivern, per dir-ho així, és com se fa. D'aquí ve un dels altres noms que se li dona a la planta, que és roser de Nadal.
0: Sí.
1: En els països catalans el trobem a l'estatge montà i a les contrades mediterrànies plujoses, entre 50 i 1.800 metres i fins i tot fins a 2.100 metres. És una planta comuna. Només rareja al sud del Llobregat, cap a la part baixa, amb boada. Romanillos, que van fer un llibre sobre plantes tòxiques, diu que és pròpia de la Catalunya humida, realment. Hem de parlar una mica de les característiques que té aquesta planta. És una planta que pot arribar a fer fins als 50 centímetres i després, quan floreix, fins i tot pot passar del 80 centímetres. Dic que déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. I veiem que fa una tija
0: forta,
1: bonica. És una planta petita, d'aquest any. I veiem que a la part de baix manquen fulles i hi ha les cicatrius. Es van secant i van caiguent. I estan disposades d'una manera com helicoidal, més o menys. No estan totes seguint dos plans, sinó que van rodant en la tija. I que són dividides, francament dividides. Tenen un pecíol llarg i hi ha un moment que es divideixen. Això en diuen fulles pedades, però de vegades no es veu pas bé. Què vol dir una fulla pedada? Doncs una fulla que el nervi principal segueix i després n'hi ha dos de laterals que es divideixen. Generalment el principal no se sol dividir i els dels costats es subdivideixen. Llavors sembla que tinguem una fulla, això, digitada, com una mà palmada. Fa així, sembla una mà.
0: I les fulles, que sí, quan la planta va creixent, les primeres s'assequen.
1: Sí, s'assequen i van caiguent. És una planta molt curiosa perquè sembla que floreix pas el primer any, de vegades sí, el primer any no, a partir del segon, però el més normal és que sigui a partir del quart i no sé si dura cap a 9 anys, pot arribar a durar. Realment, doncs, a mesura que va creixent, les fulles velles es van quedant seques. I a la part de dalt fa la inflorescència, que és ramificada, és una panícula, és a dir, un raïm de raïms, I en aquest cas hi ha unes flors que són de color verd i li surten molts i molts i molts d'estams. És curiosa perquè les fulles, a mesura que van cap a dalt, semblen menys dividides i les de dalt que tenen les bràctees són enteres. I el color contrasta molt perquè les fulles són verdes i les parts de dalt, que és aquesta part tendra de la inflorescència, són d'un verd molt clar. És ben característica i només que la freguis una mica o que la toquis amb el peu, de seguida és evident la flaire que fa, per tant ja la tens gairebé identificada. Una de les coses curioses és la floració, que primer maduren els estams i després maduren la part femenina. Suposo que és per evitar que s'autopolinitzi ella mateixa.
0: I a part de ser desagradable, de fer pudor,
1: sí,
0: de fer pudor i de fer fugir,
1: sí,
0: les persones, per què serveix?
1: Sí, d'usos no n'hi ha pas molts, degut a que és una planta molt, molt, molt tòxica. Per exemple, si pensem doncs, en el bestiar, que a bosc podria menjar-ne, les evita.
0: Els habiten.
1: Sí, sí, té unes emanacions fètides nauseabundes, hem de dir. En medicina antiga, però, es veu que va tenir molta requesta. Es feia servir doncs, per tractar la bogeria. Però, per exemple, sap que la medicina la va prohibir fer servir per la seva toxicitat, Probablement s'està fent recerca perquè pot tenir aplicacions en medicina. Per exemple, es parla de que han avaluat compostos i que estan avaluant cèl·lules contra la leucèmia, és a dir, cèl·lules de leucèmia concretament, i d'un determinat tipus, i cèl·lules de carcinoma de pulmó humà. No hi ha, diríem, pas molta informació. Aquestes informacions que diuen doncs, que anava bé contra la bogeria a l'edat mitjana i que fa pas gaire es feia servir, sí, doncs, per guarir bèsties, per exemple, mossegades per les víbores. Alguns altres usos en veterinària, per exemple, per tractar el carboncle, una malaltia infecciosa que tenen els animals però que pot passar a l'home. Hi ha alguna cosa curiosa, que és que les abelles, a principi de temporada, que hi ha pas massa cosa, hi van, perquè té uns nectaris, uns nectaris, hi ha un llevat que els colonitza i fa pujar la temperatura, fa treure unes substàncies volàtils i aquestes substàncies volàtils es veu que són preciades pels insectes que deuen ser els que fan la polinització. Per exemple, jo hi he vist i amb molta afició xuclant allà borinots. Les abelles ho cerquen i és una de les coses amb les quals ens podem fixar si fem doncs, alguna visita al bosc i ho veiem. I després, en el lloc que hi ha més informació sobre això és el Pirineu Aragonès, que hi ha uns quants botànics que han fet treballs d'etnobotànica i ens diuen unes quantes coses interessants. Per exemple, que es feia servir en una comuna d'allà per curar els ganglis del coll, l'arrel trossejada, fregida amb oli i posada en la part inflamada. Però fixem-nos aquí que hi ha una cocció. I que amb decocció les fulles i les tiges seques per rentar ferides, cops i dels animals. a l'interior com abortiu animal. I una altra cosa que és la més curiosa de totes, el seu ús màgic. Per exemple, el Pirineu Aragonès és molt extensa l'utilització com a amulet. Una bosseta de tela penjada al coll, amb unes fulles fresques, que no toqui la pell, sobretot, o un tros d'arrel a la butxaca. Trossos d'arrel enfilades i col·locades per sobre de la roba interior, que no tingui contacte amb la pell. I la creença, doncs, és això, que curen o prevenen això, els ganglis del coll, mals de queixal, de gola, de cap, etc. Que s'ha emprat per curar les ovelles que tenen el ventre inflat. Diu que la planta fresca se picava amb guants la panxa de l'animal. És a dir, curiositats. El que sí està clar que és una planta molt metzinosa i que cal anar molt i molt en compte en utilitzar-la i en remenar-la. I això és tot.
0: Doncs avui era la...
1: Aquesta és el roser de Nadal, peu de llop, herba fètida i és Eleborus fuetidus.
0: Moltes gràcies, Albert Mayol, i fins una altra.
1: Fins una altra, Enric. Albert Mayol, Camproví.
0: Plantes de Conflent.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Som el dimecres 3 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 29 graus a la plana i 17 a la muntanya, amb tramuntana al Rosselló. Les temperatures d'aquesta nit seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí i 17 al Conflent. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Ceret, 13 a Prats de Molló, 15 a Prada i 10 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols i pluja a tot el país. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló i al Vallespí, 24 al Conflent, 18 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país amb fins i tot un vent de 75 km per hora a la Salanca. Divendres al matí el temps serà assolellat, les mínimes seran de 14 graus a Perpinyà, 13 a Ceret, 9 a Prats de Molló, 12 a Prada, 3 a Montlluís i 4 a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a l'Albera, al Conflent i al Vallespí amb pluja a Prats de Molló. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la Salanca i a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Soc a Fillols, al Conflent, per fer memòria amb una dona. Ha estat professora d'arts plàstiques. És una animadora i organitzadora d'actes festius i culturals que han fet de Fillols un

0: Mica, que ha marcat Fillols durant molts anys. Parlarem del Festival Pluc, que els dos veu imaginar, crear,
1: sí,
0: organitzar,
1: sí, sí,
0: que va durar 10 edicions, 10 anys, eh?
1: 10 anys.
0: I que va fer venir un munt de grans,
1: sí,
0: dibuixants,
1: sí,
0: aquí a Fillols. Mira, comencem parlant de les teues dues famílies, una de Catalunya Nord i l'altra de Catalunya Sud, costat,
1: sí,
0: mare, de prop de Manresa, de Sant Joan de Vilatorrada.
1: Sí.
0: I venen el 39 per la retirada.
1: Sí.
0: Qui ve?
1: El meu avi.
0: En Domingo.
1: El Domingo, la meva mare, la Mercè, i el meu tio, l'Ignasi, que li dèiem Nasi.
0: Nasi. I com és que arriben a Fillols?
1: Arriben a Fillols perquè... això també és una història. Perquè el meu avi tenia una germana que s'ha quedat amb un desertor de la guerra de 14. Aquest desertor, en 14, bueno, no era en 14, eren 17 o 18, sí, no sé, no, això no ho sé, quan els aviaven per una permissió aquí a casa, és perquè tenien d'anar al front, i ell això ho sabia, i no ha volgut tornar a la guerra, i ha desertat, ha anat, sí, a Espanya. I, mira, ha encontrat la germana del meu avi allà de l'altre costat, a Sant Joan, ella tenia un restaurant, i s'han casat.
0: D'acord.
1: Així és que ella tenia un peu a Fillols. Ell se va morir allà. I ella, la germana del meu avi, que jo la coneixia molt bé, la Maria, la tia Marieta, ha vingut molts cops a Fillols. És per això que el meu avi, la meva mare i el meu tio tenia un peu...
0: Tenien un lloc a
1: lloc,
0: on està,
1: sí,
0: aquí,
1: sí,
0: quan
1: aquí
0: fan la retirada.
1: Sí, sí, sí. El meu oncle, sí, ha estat fet prisioner, bueno, prisioner, ha estat a un camp, però no hem pogut saber si era el de Ribes Alta o el d'Argelès.
0: Família costat pare és família Vigorra.
1: Sí.
0: De Fillols.
1: De Fillols.
0: El padrí de Fillols i la padrina de Marquixanes.
1: Sí, sí. La padrina no l'he coneguda, eh? El meu pare tampoc, que tenia 2 anys quan se va morir.
0: I és el teu padrí de Fillols que té el cafè.
1: Sí.
0: El cafè del Canigó.
1: El cafè del Canigó, sí.
0: Que era aquí, a la plaça.
1: Que era així, a la plaça.
0: D'acord.
1: Sí, sí. A la casa de la meva mare, que és encara... Sí. Que tenim.
0: I el teu pare va continuar amb el cafè.
1: El meu pare va continuar amb el cafè. El meu pare ha fet moltes coses, eh?
0: Sí?
1: Antes de sí, moltes coses. Ah, era, bueno... Ha été marin, ha fet el tour del món, ha fet molt, beaucoup de métier, voilà. I...
0: A la Marina Mercant?
1: A la Marina, no, militar.
0: A la Marina Militar, eh?
1: Militar, sí, perquè com ell era orfe, li han pagat estudis quan era...
0: Doncs passa uns anys a la Marina,
1: sí,
0: i torna aquí a Fillols.
1: No, ah, no, ha fet moltes coses, ha fet moltes coses.
0: Sí.
1: És ell que ha obert les línies d'autobús Bernet-Perpinyà. Tenia una línia d'autobús, Bernet-Perpinyà. Bernet-Perpinyà, Bernet-Oleta, tenia 3 autobús. No sé per què, no, perquè el meu pare era una mica anarxista i, sí, marginal. I les coses... I, bueno, ha vengut a Four,
0: sí,
1: que han estat durant molt temps la línia Four, la línia que desservia Vernet-Perpinyà. I després ha anat a París, ha fet moltes coses. Ha treballat a l'Air Liquide, ha treballat a xofer de Bentley.
0: Ah.
1: Bueno, moltes coses. I després en 40 ha estat mobilitzat i l'han enviat a Indochina. I s'ha estat 2 anys en Indochina. I quan la guerra ha estat mundial, ha tornat a França,
0: ah,
1: il a pris le maquis, enfin, il est devenu résistant.
0: Ah, sí? Va, sí, ser a la resistència?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Aquí, en aquest sector
1: d'aquí? Aquí, a Fiol, sí.
0: Ell seria després batlle comunista de Fillols,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I podem dir que...
1: Ha estat comunista antes, eh?
0: Sí.
1: Antes de venir a Fiols. En 36 era a París. Ha participat a les grans manifestacions, tot això.
0: I aquí va entrar al partit, aquí, doncs.
1: Aquí va entrar al partit.
0: I va ser ell, el teu pare... que amb d'altra gent van crear el Foyer Laïque, aquí a Fillols.
1: Antes del Foyer Laïque han creat le Cercle L'Avenir, eh? Que era una associació també. Le Cercle L'Avenir, en fet, era per construir una gran sala.
0: Una sala polivalent, podríem dir.
1: Polivalent per totes les manifestacions que se tenien de crear

0: avec le temps, on n'aime plus.
1: Avui faig memòria amb Alina Barbier, som a casa seva, a Fillols, al Conflent. Ja sabem que, perquè hem parlat de les dues famílies, del costat mare són gent que han fet la retirada, el 39, i venen de prop de Manresa, i al costat pare doncs, són d'aquí Fillols. Alina, tu neixes a Fillols el 45.
2: Sí.
1: Vas a escola a Fillols. A Fillols. És un moment en què hi ha molta veïnada a Fillols.
2: Molta veïnada, sí.
1: Després de la guerra
2: Després de la
1: es
2: guerra.
1: Fan veïnatges.
2: Sí. No. Sí.
1: Quin record tens d'aquell Fillols dels anys doncs, 40-50?
2: Tinc un record de... No sé si me'n recordo ben de l'ambient, però de l'escola, perquè el problema és que a casa meva havíem perdut un germà,
1: sí.
2: Un germà s'ha mort, i l'ambient no era molt joiós. I em sembla que, bueno, segur que hi havia tota l'insouciance de l'enfance,
1: sí.
2: els jocs amb els amics i tot això, però hi havia també amb la família una cosa molt pesant.
1: Abans t'he dit, ha nevat força aquí a Fillols? Diu, sí, ha nevat. Mira, abans sí que nevava.
2: Sí, cada any, quan nosaltres anàvem d'escola, bueno, a Fillols normal, fins a 10 anys, 11 anys, quan nevava, no sé, no me'n recordo si anaven d'escola o pas, però quan anaven al col·legi, sí. A Prada, quan sentíem al matí les campanes de l'església que feia pom, pom, sabíem que havia nevat.
1: Ah, sí?
2: I que així no hi havia nevat, no hi havia a l'escola. I això era una...
1: Quan nevava, el so de la campana era diferent.
2: Era diferent.
1: El ressò era diferent.
2: Era diferent. Ah. No se sentia, quasi bé no se sentien les campanes quan nevava.
1: Sí.
2: I així és que nosaltres, tots els nens, érem molt contents perquè sabien...
1: Us quedàveu a Fillols i podíeu jugar amb la neu, doncs.
2: Ah, sí, sí, sí, tot el dia. O sigui, aquesta època, les cases no eren confortables i no hi havia, com dir, calefacció tot arreu dans les cases.
1: Sí.
2: Hi havia el chauffage a la cuisina, point, res més. I els nens a fora tot el dia.
1: A córrer i a escalfar-se.
2: Tot el dia, sí.
1: Jugant. En aquell moment el català és present a Fillols, al carrer i a la
2: sí.
1: família?
2: Sí, tothom parla català. Els grans
1: sí.
2: parlen tots català. Els nens no. Els nens francès. Però els grans, els meus pares mai no els he sentit parlar francès entre ells. Mai.
1: I tu, doncs, oïes el català a casa?
2: Sí, però el parli molt mal, eh? Sí, però els pares, nosaltres hi parlem sí. en francès, també, eh?
1: A vosaltres
2: no sé,
1: parlàvem
2: sí.
1: francès?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. En aquell moment, Fillols és una terra de mines.
2: Sí.
1: La gent treballa sí. a les mines, no?
2: La gent treballa a les mines.
1: Hi havia pagesos i miners, no?
2: Hi havia pagesos i miners, hi havia... els miners que venien, bueno, després de la guerra, hi ha molts que han vingut de tot arreu, i que vivien, molts espanyols també, molts espanyols, també nord-africans, i gent de pays de l'est, hi havia polonesos. Me'n recordo perquè el meu pare, quan tenia el cafè, aquesta gent, era l'única distracció d'aquesta gent.
1: Sí.
2: I el cafè, cada nit, era ple de gent.
1: Ple
2: de gent que jugaven, que... Bueno,
1: que havien vingut a treballar a les mines.
2: Sí, sí, sí.
1: I tu ajudaves al cafè? Treballaves al cafè?
2: Quan era petita, no. He començat a treballar al cafè a l'edat de 15 anys.
1: T'agradava aquest treball?
2: No.
1: No?
2: Bueno, no sé si me posava la qüestió. La meva mare tenia, els meus pares tenien també una pisseria. Pisseria cafè. El cafè encara, però la pisseria no m'agradava.
1: No?
2: De servir no, mai, mai. El comerç mai no m'ha agradat. No.
1: Però els mainatges juguen al comerç, juguen a vendre
2: sí,
1: i a comprar. No?
2: Jugar sí, però treballar de...
1: Treballar és una altra cosa.
2: Això és una altra cosa.
1: Molt bé.
2: És que la pisseria era oberta, com que hi havia aquestes minores que anaven a treballar molt d'hora i que entraven... Perquè em sembla que hi havia les 3-8.
1: Sí.
2: Treballaven de nit també, eh? La pisseria era oberta de 7 hores de matí fins a 11 hores O més, perquè com que hi havia el cafè obert,
1: sí.
2: de cops, quan la gent tenia en menester una cosa a l'epiceria, venien. I el cafè, l'epiceria era oberta molt d'hora fins a molt tard la nit, i sense interrupció entre migdia i 2 hores. I érem sempre, sempre destorbats.
1: Sí.
2: I jo això ho vivia molt mal. No teníem intimitat familiar.
1: Sí, sí, entre el cafè i l'espiceria,
2: sí,
1: evidentment,
2: sí.
1: Calia estar pendent sempre
2: sí,
1: de,
2: sí, sí, sí, sí.
1: de la gent que venien.
2: Sí. I quan estàs menjant, que una, algú que ve i que te ve de sorbar, o...
1: Sí.

0: Alina Barbier, vas a escola doncs, a Fillols, col·legi a Prada, al Liceu,
1: No sé si era
0: també a
1: liceu o
0: Prada.
1: col·legi, si era liceu, em sembla que
0: Ah,
1: se deia
0: d'acord.
1: a aquest moment, perquè
0: Ah,
1: tot ha tan
0: vols.
1: canviat que
0: Ha
1: no me'n
0: canviat, sí.
1: recordo.
0: Bé, seràs professora d'arts plàstiques, també seràs pintora, eh?
1: Ouais.
0: No?
1: Sí, pinto, però no tant com ho tindria de fer, o no tant com... Això és jo que l'he fet, aquest
0: Ah,
1: cul.
0: sí, aquest cul, sí.
1: Sí.
0: Quan comença això de pintar, però
1: Oh,
0: de dibuixar? De jove ja?
1: he sempre dibuixat,
0: Ah.
1: sempre. Sabia dibuixar antes d'escriure,
0: Ah,
1: antes de
0: d'acord.
1: saber escriure.
0: De
1: Sempre
0: petita, doncs, ja de
1: dibuixar,
0: mainatge.
1: sempre dibuixar. Ara encara, quan
0: Sí.
1: tinc un llapis i un paper, no me cal donar un paper. Si tenia aquí un paper i un...
0: Estaries dibuixant.
1: estaria dibuixant.
0: Sí.
1: Això, la meva mà,
0: D'acord.
1: és independent del cervell. Dibuixa, dibuixa. Sempre. Si tinc un paper i un llapis,
0: D'acord.
1: dibuixo. I sempre, bueno, coses que agito, però sempre he dibuixat. I
0: Doncs...
1: després, un dia, me son dit, i per què no pintes? Per què no fas coses més com dir?
0: Més treballades, no?
1: Sí,
0: Sí.
1: qui ont un peu plus je dirais pas d'importance, parce que j'ai aucune prétention dans ce domaine-là, mais qui me satisfasse davantage
0: D'acord.
1: que les crayonnages
0: Sí.
1: anodins
0: Sí.
1: et... Bon, voilà,
0: I
1: que
0: vas
1: ce...
0: posar a pintar, doncs.
1: Sí.
0: Va anar bé?
1: Ho feia perquè en tenia ganes, però no hi he... No sé per què, això podria ser psicanalítica,
0: Sí.
1: perquè no hi he acordat molt importància.
0: D'acord. Per tu és evident estudiar per ser professora d'arts plàstiques? Quan has d'allestar un mestier,
1: Sí,
0: penses arts plàstiques?
1: perquè com que era una cosa tan natural
0: Sí.
1: per això de dibuixar i que sempre dibuixavi, sempre, això anava de...
0: D'acord.
1: Salia de soi. Salia de soi que je rentre aux Beaux-Arts après
0: D'acord.
1: mes années
0: Belles Arts a Perpinyà, després a Tolosa.
1: de... Sí.
0: I a Tolosa prepares el concurs a l'Escola Normal a París
1: Sí.
0: i passes un any a
1: Sí.
0: París.
1: Un any com se diu, d'école préparatoire à
0: Sí,
1: Toulouse
0: sí.
1: i un any d'école normale à Paris.
0: I és a Tolosa que coneixes el
1: Àlex.
0: teu marit, l'Àlex Barbier,
1: Sí.
0: que també és artista.
1: Sí.
0: Ell
1: Bueno,
0: treballa a Belles Arts.
1: nosaltres, tota aquesta promoció, preparaven el professorat.
0: Sí.
1: Preparaven el professorat. Tots no han sortit artistes,
0: D'acord.
1: ben segur. Eren professors. Professors. I ell ja tenia en el cap de fer, com en diuen, còmics, de
0: Com
1: fer
0: BD, sí, o
1: des
0: còmic,
1: BD,
0: sí.
1: voilà, còmics.
0: D'acord.
1: Però això ho tenia de
0: Ell no
1: fa
0: volia
1: molt
0: pas ser
1: temps.
0: professor, doncs.
1: Sí,
0: Ah,
1: ha estat
0: ha estat professor, també.
1: sí, ha estat professora, però era de seguida després del 68. I el govern tenia una entesa dels professors que no eren, que n'étaient pas dans la ligne.
0: Sí.
1: I quan tenim un aspecte, un look un poc marginal,
0: Sí.
1: hi havia psicosa.
0: D'acord.
1: I el meu home ha estat, il a été nommé dans le Jura, dintre d'un col·legi que era... Després del 68, els que tenien, ceux qui avaient un peu les rênes du pouvoir, enfin, quel que soit le pouvoir, même dans un établissement, il y a une peau que tot... que 68,
0: Que
1: que
0: tornés
1: tournait
0: de...
1: ces 68, ou
0: D'acord.
1: qui des remous, qui des
0: Sí.
1: contestations, qui tout això. I se me fiava molt dels professors que no eren costard-cravate, i el meu home
0: I el teu
1: no
0: home,
1: era costard.
0: l'Àlex Barbier.
1: No era costard-cravate, tenia el cabell molt llarg, i han fet tot el que podien
0: Ah.
1: per le mettre dehors,
0: D'acord.
1: i han arribat. Ha estat professora un any.
0: D'acord.
1: Il a été exclu de
0: Sí.
1: l'éducation nationale.
0: Ah
1: Si,
0: bon.
1: si, si, si, il a été exclu de l'éducation nationale.
0: I va poder, doncs,
1: Il s'est
0: dedicar-se
1: posé,
0: al
1: si,
0: que
1: lo que
0: volia fer a
1: voulait
0: la
1: faire, lo que
0: BD, eh?
1: voulait faire,
0: D'acord.
1: lo que voulait faire.
0: I tu seràs professora d'arts plàstiques a Nevers
1: Ouais.
0: i després a Perpinyà,
1: Si.
0: al Sol i al Liceu Maiol.
1: Si.
0: Tota la vida aquí, doncs, eh? Fins a la jubilació.
1: Si.
0: És això, eh?

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Alina Barbier, el teu pare, Roger Bigorra, que va ser batlle de Fillols, en el seu mandat va afavorir l'avinguda a Fillols de joves artistes, de joves que vivien d'una altra manera, deia marginals.
2: Si no ho ha afavoritzat.
1: Ho ha acceptat.
2: Ho ha acceptat, sí. Aquesta, hi havia una efervescència a aquest moment-là, dans les années 70, totes les joves que havien participat a mai 68, tous les mouvements de contestation, de la volonté de vouloir changer la société, enfin bon, voilà, les communautés qui se créaient un peu partout, tot això feia que le retour à la nature...
1: Aquí a Conflent va venir a molts llocs que van
2: molts,
1: venir.
2: Molts llocs, i... Ils n'étaient pas toujours bien accueillis. Hein?
1: Non.
2: Non.
1: I aquí Fillols tampoc, perquè el teu pare els va acceptar, i una part de la població
2: no
1: va ser molt reticent, no?
2: Molt, molt reticent, i això ha creat molts problemes. Ha creat una scissió.
1: Sí.
2: Ha creat una scissió entre els joves i aquesta part de població que tenien por.
1: Sí,
2: que tenien por perquè els hi deien. Els hi deien, no, aquests joves volen terres, us prendran les terres,
1: sí.
2: Se droguen, totes aquestes coses, són hippies, totes aquestes coses que se deien en aquest moment.
1: Eren molt diferents, aquests joves, de com vivien.
2: Diferents. Bueno, sí, érem vestits diferents.
1: Vestits diferents.
2: Sí, tenien idees, teníem idees, sí, més libertàries, teníem idees de... Mai 68 ha surtout libéré les mœurs.
1: I tu et senties còmode amb aquests joves que venien?
2: Oh, bah, segur, sí. Ben segur. Ah. Canviar la societat, segur.
1: Sí.
2: Moi, j'ai fait mai 68 à Toulouse, hein,
1: sí,
2: donc, aux Beaux-Arts,
1: sí,
2: pour voir ce que c'était.
1: Et comment va ser en 68 à Toulouse?
2: Oui. Aux Beaux-Arts.
1: Sí.
2: Toutes les écoles de Beaux-Arts en estat sollicitades per foutre la merda.
1: Doncs, Alina Barbier, el teu pare, Roger Bigorra, quan és batlle de Fillols, accepta la vinguda d'aquests joves,
2: sí,
1: que són... artistes o que són simplement doncs, alternatius.
2: Sí, alternatius,
1: i arriben aquí.
2: Sí, se pot dir així.
1: És el moment també en què es crea el Foyer Laïc, que ja n'hem parlat.
2: Més d'hora, el Foyer Laïc és
1: abans.
2: Sí, el Foyer Laïc ha estat creat en 56, em sembla. En 56. Tinc estatut, no me'n recordo ben bé. Han fet sobretot el Foyer Laïc d'aquesta edat, han fet sobretot el cinema. Cada setmana hi havia cinema.
1: Sí.
2: No me'n recordo ben bé perquè era molt petita. I després ha tingut un període d'assopissement. Voilà. I és el meu germà, amb el Daniel Rius, que en 68 han réveillé le Foyer Laïc. Bien sûr, amb l'ajuda del meu pare, que ils ont octroyé aux jeunes,
1: sí,
2: un local, qui a été le local du Foyer Laïc. Enfin, bon, voilà.
1: Fèieu també, veu fer en aquell moment, el 73, a una revista que se'n deia La Xipotera.
2: Sí.
1: Com era aquella revista? Quin era el seu contingut?
2: Era una revista, sobretot, sí, d'humor. I com que en 73, bueno, era una revista de poble,
1: sí,
2: del village, hi havia des rubriques, que eren des rubriques que no se troben
1: als habituals
2: diaris dels villages, que diuen les coses que se passen. Hi havia rubriques que eren una mica les échos de la folie,
1: sí,
2: les horoscopes, qui hi havia encara? Les entendus a Fillols. Hi havia coses també més serioses. El meu germà, qui havia fet estudis de biologia, feia articles sur la geografia de Fillols, hi havia coses històriques,
1: sí,
2: l'història de Fillols, hi havia de tot, t'en donaré algunes.
1: Molt bé. I 10 anys després de la creació de la revista La Xipotera, publiqueu un llibre de Montvillage, Fillols, Guy Carol, Àlex Barbier, Robert Bigorra, i Alina Barbier.
2: Sí. Hi havia molta gent que participaven. Molta gent que participava. Els que feien regularment, sí. Sobretot el meu home, l'Àlex, el meu germà també,
1: sí.
2: El Gui també, i jo ho feia de quant en quant. I hi havia gent que participaven. Sí, sí, hi havia molta gent que participaven.
1: Alina, quan mort el teu pare, al 77, entra un nou batlle, Marcel Boer, que ja no és tan favorable
2: a aquests joves. No és gens favorable. No gens favorable.
1: I posa dificultats?
2: Sí. Sí. Però nosaltres hem continuat. Hem continuat a fer el que ens agradava de fer. De fer les festes, de continuar la xipó, que s'ha tornat un poc un diari de combat.
3: Qui m'attirem fascine com la bouche rouge dans la vitrine sous la douche de lumière assassine je te couche tu dors sur ma poitrine j'ai traversé les quartiers lourds sur l'angoisse puant le crime pour cette unique et clandestine.

0: autour de tes fesses musclées et félines pour mon unique et clandestine nuit d'amour.
1: Alina Barbier, hem parlat del teu company, del teu marit, Àlex Barbier, justament desaparegut avui fa 2 anys, dibuixant, pintor, cantant també. Ja sabem que us veu conèixer a Tolosa quan estudieu a Belles Arts i veniu aquí a Fillols i organitzeu a partir del 97 el Festival Pluc de BD. Uh-huh. El teu marit, l'Àlex Barbier, és un dibuixant de BD.
2: Sí.
1: I durant 10 anys, durant 10 edicions, feu venir a Fillols grans noms uh-huh. de la BD, grans
2: sí,
1: dibuixants.
2: Sí.
1: Com va ser aquest període?
2: Bueno, el meu home, quan ha estat exclu de l'Educació Nacional, s'ha consacrat únicament a la BD. Això en feia antes de ser professor. En feia, des que era petit, sí. feia BD. Per ell, hi havia fora un lloc on les seues BD podien ser editades, era Charlie. Era, a aquest moment era Harakiri Hebdo. Pas Hebdo, Harakiri mensuel. Hi havia Harakiri, i després en 60... No, era déjà Charlie, parce que c'est en 69 que Harakiri est devenu Charlie. À la mort de De Gaulle, hein, Colombelle des Églises, un mort. voilà. I ell, per ell, hi havia fora Quetió, on podia fer editar les seues bandes dessinées. I les aportades allà. La primera, la portada allà. I de seguida, elle a été acceptée immédiatement.
1: Sí, sí, sí.
2: I després ha publicat a Charlie durant no sé quan. Bueno, i quan Charlie, quan ils ont déposé le bilan,
1: sí.
2: il a été chez Albin Michel, després chez Delcourt, i després chez des éditeurs belges, mm-hmm. Les Frémoc.
1: És a dir, que coneixia molta gent,
2: del món de la BD, i sobretot chez Charlie, havia, sí. chez Charlie, sí. havia conegut tota la gent de Charlie. Sí. Riser, Choron, anaven a menjar molt.
1: Sí.
2: Quan contava les coses que feien amb el Choron, eren bons. Ah. Amb el Choron, amb Volinsky, eren molt amics amb Volinsky.
1: Havia vingut aquí, Volinsky?
2: No, ell no hi havia vingut, tenia de venir, però al darrer moment no ha pogut, no sé per què, no me'n recordo. GB, Willem ha vingut molt cops aquí.
1: Suposo que el dia de l'atemptat a Charlie devia ser un desastre, no?
2: Desastre. Jo he plorat tot el dia, perquè hi havia gent que coneixíem.
1: És segur.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí. 10 anys de Festival Pluc.
2: Sí.
1: Com són aquests 10 anys?
2: Ah.
1: Aquí a Fillols. Molta animació, no?
2: Molta animació, i després, jo me'n recordo, perquè un dia he anat amb... Era convidada a un festival, no me'n recordo... Sí, del costat de Besançon, a Audincourt, c'est ça. I Audincourt era una petita ville, i el festival era petit. Era un festival familiar. I això m'ha donat una idea, quan he entrat, he dit a l'Àlex, li he dit, i si nosaltres també organitzaven un festival? I ell me diu, bé, ets boja, què vols, un festival a Fillols? Un festival, sí, se pot fer. I comenci a treballar en aquesta idea de fer un festival, perquè ell tenia un carnet d'adreça,
1: sí.
2: forcément. I jo en parli a l'associació, al foyer, els he dit, què en penseu? Si nosaltres organitzàvem un festival. I han dit sí, perquè, bueno,
1: ja
2: com que a Fillols som bojos, sí. també, no hi ha fora que jo, que estic boja, hi ha d'altres que són bojos, també. I ha començat així, però era molt treball, perquè fèiem moltes coses durant aquests 3 dies. Hi havia la soirée d'obertura, que era animada, amb espectacles, amb bueno, coses així, que li organitzava els repells, i nosaltres no teníem aucuna infraestructura per
1: sí.
2: ça. Eh? Calia héberger les dessinateurs, chez les gens, chez l'habitant, fèiem exposicions, fèiem un salon BD. Un salon BD és el lloc on els dibuixadors signen sí. els àlbums. Hi havia animacions que nosaltres organitzàvem tot el dia. Tot el dia hi havia animacions. Concerts duraven tota la nit. Era una cosa boja. una cosa...
1: Que per organitzar hauria de ser molt complex, no?
2: Molt complex. Sí. Començant, i després calia demanar socs, perquè costava molt car tot això. Molt treball, molt treball. Però aquests 3 dies eren fantàstics. Sí. Eren fantàstics, sí. Molt treball, però érem recompensats d'aquest treball. Perquè aquesta gent que venien, aquests artistes, que estaven barrejats, a la població de Fior, sí. Perquè a Fior no, no se poden amagar, són a casa de l'habitant. Era una cosa fantàstica d'esperit, de partage, de ser... Hi havia també, on havia la buvette du festival, sí. Donc aquesta buvette que era sobre la plaça. Bueno, hi havia tantes coses que permetien les rencontres, de parler aux uns, de parler aux autres, le public qui était là. Ben voilà, ça a été des moments fantastiques. Tout a été mobilisat. Une grande part de la population est mobilisée pour organiser aquestes manifestations. Et aquesta gent qui était mobilisée en travaillant junts. C'est comme si on retrouvait la solidarité d'antan. Hi havia aquesta solidaritat.
1: I va lligar a tot el vilatge.
2: Voilà, eh? Que... Bon, ha estat molt difícil. Eh? Els primers festivals, jo treballava molt, molt, sí. Molt.
1: Perquè tu ets, de fet, ets la dona organitzadora, no?
2: Bueno, eh? I tenia aquesta energia d'ho fer.
1: D'acord. El festival dura 10 anys, del 97, doncs, al 2007. El 2009 feu una edició d'un festival que en dieu Què Besar?
2: Sí, que era una mica diferent, no sí. Hi havia tant invitats, i era més orientada a quelque chose de plus littéraire, des auteurs de livres.
1: I el 2014 torna al Festival Pluc, sí. Feu una edició nova, una edició.
2: Una edició, fora una edició, sí.
0: À 18 ans, déjà belle fille.

0: Home és un... Home és un...
1: M'agradaria parlar, Alina Barbier, del teu marit, l'Àlex Barbier, que també cantava. Cançons realistes, d'aquelles, sí. Eh? Del repertori popular, acompanyat per Pascal Comalada.
2: Sí.
1: Quina és la història d'aquests dos, Pascal Comalada i Àlex Barbier, que es troben un dia?
2: Jo, a un moment, el Foyer Laïque ha conegut conflictes, on a été obligé de rebondir sur quelque chose de positif. Voilà. Et il proposait de faire théâtre avec la gent de Fiols, de faire théâtre. Et això après, tenia un taller amb joves i cada any presentaven un ce qu'on appelait le cabaret, hein. Era la gent de Fiols que jugaven peces,
1: una comèdia musical fèieu.
2: De tot, fèiem de tot, sí. com un musical.
1: D'accord.
2: Avec des petits numéros comme ça, oui. Qui se succédaient. Et puis, il y avait du chant, et puis du théâtre, enfin des sketchs, et puis de la danse, et puis, bueno, un peu comme l'esprit musical des années 20 et 30. Voilà. Et le meu homme, il agradava molt de cantar així, Et un dia hem découvert aquestes cançons réaliste de Damien, de Fréhel, de Nita Jo, de voilà, tout ça, qu'est-ce que... Et això, on a été séduit, on a aimé ces chansons réalistes pour tout ce qu'elle disait de cette époque, de la dureté de la vie, de la misère des femmes, des amours. C'est molt réaliste, molt réaliste. I el meu home ha començat a cantar aquestes cançons, les agradables. Un dia i me diu, oh, m'agrada de cantar això, i un dia li he dit, i si això ho fèiem, comèdia musical, per al cabaret, per la representació que fem cada any. I hem escrit un petit scénario, hein,
1: sí.
2: que permetia a gent que cantaven a Fiols de venir a cantar aquestes cançons realistes. I és així que, com que teníem menester d'un músic,
1: sí.
2: que l'Àlex i el Pascal s'han encontrat, perquè el Pascal, que vivia a Vernet, un dia li ha demanat, és que tu podries acompanyar l'Àlex al piano, que canta, que vol cantar, i el Pascal ha dit, sí, de seguida. I és així que ens hem conegut, que ens hem tornat amics, molts amics, i que l'Àlex ha estat acompanyat per al cabaret, per al Pascal. I després han decidit de fer un petit disc.
1: Molt bé. Alina Barbier, hi ha el Festival Pluc, i també durant l'estiu hi ha la Festa Major.
2: Ah, la Festa Major.
1: De fet, hi ha festes cada cap de setmana.
2: Cada cap de setmana hi ha una cosa. Cada cap de setmana hi ha una cosa. Que sigui concert, que sigui... Hi ha l'impro jazz, hi ha el Défilé Insolit, hi ha moltes coses.
1: Alina, preparant aquesta emissió, hem parlat d'això, que Fiols té una imatge de vilatge de festa, on es fa molta festa, i m'has dit, de fet, la festa és un pretext.
2: Sí. La festa és el sommet.
1: Sí.
2: Però hi ha tot un camí, aquest treball que hem fet junts. És això que és important.
1: El treball
2: és
1: junts.
2: És el camí. És el camí. És aquest camí que fem junts per ser junts, per viure junts. Podria ser altra cosa. Podria ser, no sé què, un treball, veieu, sí, perquè sí. No. Antes era això. Però era mantenir aquesta solidaritat en un poble, com molts pobles de tot arreu, que a un moment han subit l'exode.
1: Sí.
2: I sempre de cercar, d'alimentar, de tenir aquesta imaginació creativa per trobar els projectes que anaven a ens reunir. Amb tot el que suposa això, les prises de posicions que són, enfin, voilà, que són contraires, enfin, bon, voilà, contradictoires, tot això. Sí. Però això ha acabat de crear una verdadera solidaritat. Verdadera solidaritat. La gent i el grup ha fet que ha estat capaç de digerir tots els petits conflits qui podia haver entre l'un i l'altre, entre ceci. Perquè aquest grup és més fort que l'individu. És encara d'actualitat, això.
1: Sí.
2: Ha arribat molta gent, i encara n'arriben. molta gent que són llibres, que volen viure fiel, perquè hi ha aquest esprit, que és, segur que, que hi ha aquest, un esprit de festa, però aquesta festa que no és, c'est pas une fin en soi. 7.

Ciao. Them big bulging eyes and the twisted

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. El 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules. Per exemple, pel que fa a la gastronomia, en català ja podem dir, i era hora que siguin oficials, sushi, el plat japonès de pell i d'arròs, el wok, la paella per fregir més ràpidament, el falafel, les boletes de cigró, el tofu, la mozzarella, la búfala, mais també el formatge suís gruyère, amb un Y, com en francès. Com en francès també ha entrat la castanya confitada, el marron glacé, el muesli, que mengeu al matí per esmorzar, el cappuccino, amb TX, evidentment, la clara, la cervesa amb llimona, ha entrat al diccionari. I dos elements gastronòmics dels Balears que ens demanem com és que encara rempàs al diccionari: pomada, la beguda menorquina feta amb ginebra i llimona, i es frit, el plat mallorquí més tradicional.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Pontellà, 95.
5: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
6: Som el dimecres 3 de juny, bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 29 graus a la plana i 17 a la muntanya, amb tramuntana al Rosselló. Les temperatures d'aquesta nit seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí i 17 al Conflent. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Ceret, 13 a Prats de Molló, 15 a Prada i 10 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols i pluja a tot el país. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló i al Vallespí, 24 al Conflent, 18 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país amb fins i tot un vent de 75 km per hora a la Salanca. Divendres al matí el temps serà assolellat, les mínimes seran de 14 graus a Perpinyà, 13 a Ceret, 9 a Prats de Molló, 12 a Prada, 3 a Montlluís i 4 a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a l'Albera, al Conflent i al Vallespí, amb pluja a Prats de Molló. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la Salanca i a Cerdanya.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
9: L'estiu 100% en català.
10: A Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Montescot, 95.
2: A tu, ma vella amiga, que poses en mes mans esta petita arqueta que un jorn ha de tancar. De perles i carboncles, topazis i adamants, el teu mirar fantàstic, el teu parpellejar. A tu, en primer terme, estos mons adreçar avui recorden esta vida d'un temps que ja ha passat. Abans no s'amuntegui el venidor recull, cobrint la roca mare amb flors de nou esclat.

l'ull inatent. Rosecs, angoixes, guerres avaraven llurs paranys i la petita larva d'humanitat absent restà de nostres hores i nostre cor i afanys. Més no fiéssim gaire en el fat mentider que fingeix immutables les coses d'aquí baix. Quan més distrets estàvem solcar l'obac camper, un raig que ens enlluerna, esclant-lo de guiaix. Es llibre meravella l'endur piscat esprit,

Vas emigrar a un abscondit paratge, estoig segrestador, i que musull retornes d'allà, d'enllà del mar, a tus 20 anys, parada en gràcia i esplendor. Ets tu per qui els poetes el vers mesuraran, per qui plasmarà formes i somnis el pinzell, per qui acora els aires i frondes bronziran i esclarà.

que se trenqui el silenci, que no es mereixi el demà. Si hem de treure rocs d'una terra de foc, que sigui per a sembrar una esperança tan volguda. Si hem de cantar junts un himne com el puny, que sigui als segadors per qualsevol treballador.

Si hem d'esborar el mal i descuida les penes, que vinguin com de pals, nos en sabrem desprendre. Si som tan pobres avui, per què quedar-ho sempre? Tenim ben a la falç i anem segant la bona herba. Si hem de començar, fem pas veure el demà, que sigui del bon peu, sense vergonya.

La faldilla de l'Alba és molt curta i la Sandra se'n va com un suc, que no suporta la seua presència, sense nota aigua freda al meluc. L'Alba no és verge ni és bruna, i quan pica l'ull es cauen tots a coin d'amor, que fas perdre la raó. Per no sentir-se sola i despullada,

Escolteu Radio Arrels. Radio Arrels.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Radio Arrels.
2: A Arles, 88.2.

Deixa que el dia passi sense cap pressa, deixa que el temps circuli sense avisar, deixa que el vent s'endugui la paperassa, deixa que el dia passi

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país, bufades glaçades i estius estufats.

0: Radio Arès, a Cabestany, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Ballestar, 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A la Bastida, 95.
2: Tinc el cor un poble, fet de llosa dura.

de mil naufrags callats. El cor sense llum, pujat a la torre, candela apagada, el capçal del llit.

el salit camina. Nostres ulls, àvids,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: El que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem de la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara, o mai.

0: Hi ha un amor a la deriva.
1: Radio Arrels, a Sant Joan Pladecorts, 88.2.

Si hagués nascut dona, hauria fet feliç la meva mare que volia una nena. En recorda l'àvia, morta el 36. Em diria Joana, Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

Si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i patar,

esbatussaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart